Escoltes flamenco, t'agrada viatjar, no faltes mai a ioga i estudies italià. Vas a la filmoteca i puges a estendre el terrat.

0: I són ara les 9 resumibles qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular, com a mínim, en els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger.
1: A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per aquest fi. Les empreses opten a vendre mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina...

0: quilos són de xix.
1: Els agents també han detectat que en els darrers 5 anys ha augmentat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. Ho ha explicat a IB3 Ràdio un d'aquests agents, en Fernando.
2: Y el tema del hachís suele partir de las costas bien marroquíes o bien argelinas y suben hacia la península, pues bien Baleares, zona del Estrecho, Andalucía, o sea, cualquier parte de la península ya realmente. Y luego el tema de la cocaína suele venir siempre de la parte de Sudamérica.
1: Això quan més de 750 treballadors de l'Agència Tributària de les Balears reclamen una millora de les condicions i estan cridats avui a fer vaga.
0: I el Consell de Mallorca celebrarà avui el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de places turístiques de lloguer vacacional.
1: Es durà a terme la sala de plens del Consell i en total es sortejaran més de 1.000 places.
0: I el fenomen climàtic del Niño s'espera que sigui més intens a final d'any i això provocarà l'increment de les temperatures en vista l'any 2027.
1: Les temperatures i les Balears i per extensió la conca mediterrània no patiran l'impacte tan fort, així ho ha avançat el catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide, en una entrevista fa només uns minuts a l'informatiu Matí.
3: Si se confirma, sí que la temperatura de este año 2026, pero sobre todo del 2027, podría ser todavía más alta de lo que viene siendo los últimos años por mor del calentamiento global.
0: I tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, avui amb una cita esperada i polèmica reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església.
1: Abans, al matí, pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat. Això després d'un cap de setmana maratonià a Madrid amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la Societat Civil amb el lema Teixir xarxes.
4: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo i respecto.
1: El papa també va oficiar al matí una missa a les Cibeles.
0: I hem destacat el temps de cultura de l'informatiu matí i el Mesquida rebrà avui a les 7 del vespre al Palau de la Música de Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
1: Mesquida ha explicat a l'informatiu matí com es prepara les hores abans de rebre el guardó i allò que segur és que ho viu amb molta emoció.
5: I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viuen pletòrics. Jo me sentia pletòric.
0: Amb aquest el punt de la cultura arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passar un bon dilluns.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
8: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts un dematí més al fil per ran del magazín dels matins de Ràdio Pollença. Avui és dilluns, és dia 8 de juny. I d'encetant setmana, Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bruno, bon dia.
2: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, Jaume, mos has de donar una primícia avui, eh?
3: La dono ja.
0: Sí. Ja, ara que

0: Anamo, bon dia, ja, ja, no podem esperar.
1: Bé, mira, ahir, durant l'ofici del Corpus...
0: En Jaume va anar a l'ofici, va venir a veure les àguiles, el cor,
1: exacte,
0: tot.
1: Sí, no m'ho volia perdre. I durant l'ofici, bé, darrere de tot, mossèn Francesc Vicent va dir: tenc una bona notícia. Això van ser les seves paraules, que tothom va quedar com en viu. I va dir: ja tenim llicència per Uputxi. I clar, l'Iglesi va esclafir amb aplaudiments, i va ser molt emocionant, la veritat. Jo no som d'aquí, i ben que dic, me vaig emocionar.
0: I tu vas emocionar.
1: Vaig veure la gent molt emocionada. I la veritat que Uputxi és un patrimoni que s'ha de...
0: I de bona notícia, a veure, li hem escrit a nostre actor, a Mansimos, fa qualque entrevista, estan pendents que mos contesti, perquè és una notícia molt esperada, una passa més. I Jaume, vas disfrutar de veure Corpus, que des que eres petit no havies tornat a Pollença.
1: Me va quedar molt, vaig disfrutar, més els carrets, ambient... Jo sabia que era una festa molt puntera per Pollença, però no m'imaginava fins en quin punt. Vaig veure la gent molt emocionada, els carrets molt engalanats, amb molta solemnitat, les aigües, per suposat...
0: Precioses, ho vàrem ballar beníssim, i molt Sant bé, Joan Palós també, sí, molt sí. Bé. I d'una una gran feina, com va explicar aquí Naina Cifra, el dia que les vares entrevistar, i ara també hi ha feina de desmuntar les capetes, tornar... Bé...
1: És el que va dir ella, que no només desmuntar, sinó que ja volen que tot d'una, el més prep possible, quedi tot desmuntat, clar. Va dir, com desmuntar una caixa.
0: Molt bé, i del cap de setmana ja ha passat, tornem a encetar setmana i nosaltres començam. I no en dic què tenim avui, Maria, que la Maria me mirava.
2: Començam explicant-vos que tenim un dematí de temes variats. Primer de tot mos visitarà, bé, primer tenim la primera hora informativa, que és ara fins a les 10, repassant titulars de diaris, etc, l'agenda, que ja l'han publicada. A les 10 veu Val·la de Pollença, Martí Marc, a repassar temes d'actualitat. Entre 11 i 12, mirem si poden xerrar amb el rector, no sé com ho tindrà, però si no, també avui farem una xerradeta amb Andreu Aguiló, el director del Museu de Pollença, perquè aquesta setmana se presenta un catàleg de l'exposició Cavall Bernat, Muntanya Màgica, que a més pensau que ja és la darrera setmana per poder visitar en aquesta exposició, que ja després mos ve l'instal·lació d'estiu, a més si també en Andreu mos pot avançar qualque coseta. A les 12 tenim l'actualitat, l'informatiu de migdia, i a les 12 i mitja ja parlarem de les jornades socials, que ja són aquesta setmana, mos les presentarà la regidora, també parlarem en Prodis, en Càritas, bé, ja serà usos i d'unes jornades socials que mos ompliran un cap de setmana, mos ompliran més dies aquest mes de juny i també mos ompliran hores de ràdio, perquè en parlarem i molt. Això és el dematí. I el cap vespre ja heu patit ples, avui sí, toca Trash Monday Music Club a partir de les 6 i en Pedro mateix mos conta què han preparat per avui.
3: Bon dia. Avui a les 6 tornem amb un altre programa de Trash Monday Music Club, aquesta vegada dedicat a l'any 1997, que va ser un any molt especial en quant a llançament de discos, perquè va ser molt prolífic i a més amb molt bona qualitat de discos i de bandes que van treure disco nou dins el món de la música alternativa. I bueno, doncs hem fet un recull d'aquests discos i d'aquestes cançons que ens ha seleccionat per fer un programa que és llarg perquè té com a 20 i pico temes. Intentarem bueno, doncs comentar-los tots de la millor manera possible. I bueno, us esperam a tots. Mos veiem avui a les 6 en un Trash Monday. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Pedro. Què era? Un lloro, això? Què vols aparèixer?
1: Sí, això que té un lloro.
0: Pedro, tens un lloro. Qualque cosa tens. Molt bé, idò, a partir de les 6, ho traig Monday, i ara mateix, quan són les 9 i 10 minuts, començam. El refugi de Pont Romà a Pollença ha registrat 2.304 entrades entre els mesos de març i maig d'aquest 2026, contribuint al creixement de la xarxa de refugi del Consell de Mallorca, que ha tancat la temporada alta amb 17.443 usuaris. Això és un 8% més que l'any passat.
2: Bé, aquest augment confirma la bona acollida d'aquests allotjaments de muntanya que, recordant, gestiona el Consell de Mallorca i consolida el refugi del Pont Romà com una de les infraestructures de referència per als excursionistes que visiten el municipi i l'entorn natural. Ubicat a l'entrada d'un nucli urbà, el refugi és un punt estratègic per als senderistes que recorren la serra i forma part de la xarxa pública de refugis que dona suport a la pràctica del senderisme sostenible a Mallorca. La seva proximitat, espais emblemàtics com el Pont Romà, el Puig o el Camí de Cala Boca el converteix en una base ideal per descobrir paisatges característics del nord de Mallorca. Les reserves de la xarxa de refugis que es gestiona el Consell de Mallorca per al mes de juny mantenen aquesta tendència positiva amb una previsió global de 3.924 places ocupades, un 29% més que el mateix període de l'any anterior, fet que confirma l'allargament de la temporada excursionista més enllà de mesos tradicionalment considerats de màxima afluència.
0: I ja vos hem anat anunciant que dia 15 de juny la campanya Visca Pollença, l'Ajuntament implantarà nous canvis en la recollida de residus porta a porta.
4: Ja s'ha repartit el kit de reciclatge que consta de cubells i bosses compostables al veïnat del nucli de Pollença on ja es fa el porta a porta. Aquelles persones que encara no hagin recollit el seu encara ho poden fer a partir d'avui a les oficines d'Enser. Haureu de mostrar el DNI si sou el titular de l'immoble o el rebut de la taxa de fens. També Enser informa que demà, 9 de juny, tindrà lloc la segona sessió informativa sobre aquest nou servei de recollida de matèria orgànica al porta a porta de Pollença. Per explicar tota la informació i resoldre els dubtes. Serà a les 11 a la sala de plans de l'Ajuntament.
0: I aquesta setmana Pollença acollirà l'onzena jornada socials amb activitats de prevenció, sensibilització i participació ciutadana.
1: Sí, les 11a Jornada Social de Pollença tornen aquest mes de juny amb un ampli programa d'activitats organitzat per les entitats socials del municipi. L'iniciativa, que se celebra des de l'any 2012, té com a objectiu donar visibilitat a la tasca de les associacions i contribuir a la millora de la qualitat de la vida de la ciutadania. Les activitats prèvies es duen a terme aquesta setmana als centres educatius i inclouen accions de prevenció i sensibilització sobre l'ús de pantalles, el consum de vàpers i de begudes energètiques, així com xerrades adreçades a les famílies.
0: I precisament, ho hem dit ara, quan vos repassàveu la programació aquí a Ràdio Pollença, a partir d'avui oferirem una programació especial en diferents entrevistes a les entitats participants.
2: L'inauguració oficial de les jornades és aquest dijous a les 7 de l'hora baixa a la sala d'actes del Port de Pollença. L'acte inclourà la projecció de la conferència Un repte comunitari, aliança entre agents i famílies davant les pantalles, el vapeig i les begudes energètiques i anirà a càrrec de Projecte Homo. El plat fort arribarà dissabte entre les 10 del matí i les 2 del migdia amb una jornada oberta en el públic en el Port de Pollença. Els assistents trobaran taules informatives de les entitats participants, activitats infantils, hi haurà menjar i begudes, tallers i propostes de sensibilització. Entre allò destacat, hi ha tallers de reminiscència, Reviure la mà, impulsat per a Fama i Arrel Marines, l'espai Obri la porta al bon tracte, Tu tens la clau, que organitzarà Càritas per promoure el respecte i la dignitat de les persones majors i un cercavila a càrrec dels xeremies orats. Les jornades compten amb la participació d'entitats com a Baimar, ADA, Fama, Càritas, l'Associació de Persones Majors de Pollença, l'Esplai Worm, xeremies orats, Prodis i Rotaris, així com en la incorporació de noves col·laboracions com les de Ela Balears, Educa Clown i Projecte Home.
0: Canviant de qüestió, s'obri la convocatòria per als Premis Pollença Literatura 2026, el Premi Pollença de Narrativa i el Premi Pollença de Poesia impulsen així un any més la creació literària en llengua catalana.
4: Convocats per l'Àrea de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Pollença, els premis sumen una dotació total de 10.000 euros. El Premi Pollença de Narrativa, concretament 6.500, i el Premi Pollença de Poesia, 3.500. Són oberts a qualsevol persona física que vulgui presentar-se o presentar una obra. La convocatòria estarà oberta fins dia 7 d'agost i podeu consultar tota la informació i les bases al codi QR que trobareu a les xarxes o a l'enllaç de la web de l'Ajuntament.
0: I seguim en literatura perquè també vos hem d'informar que l'escriptor Ricard Ruiz Garzón ha estat el guanyador del Premi Narrativa Infantil i Juvenil i en Cifra de Colònia 2026 en l'obra 30 pares vaig tenir i encara me'n queden dos.
1: El guardó, impulsat per la Fundació i en Cifra de Colònia i amb el suport de l'editorial Barca Nova, reconeix obres en català adreçades a lectors entre 8 i 14 anys i reafirma el compromís de Colònia a la promoció de la cultura i la literatura infantil i juvenil. L'obra premiada combina humor i fantasia per relatar la història d'una jove que, a partir d'un desig inesperat, viu múltiples experiències canviant de pares en un relat que convida a reflexionar sobre la família i els valors actuals. En aquesta edició s'hi han presentat 21 obres, fet que evidencia la vitalitat de la creació literària en català. Des de l'any 1981, Colònia, a través d'aquest premi, impulsa la creació literària i fomenta la lectura entre els més joves, consolidant-ne com un referent en el suport a la cultura del nostre territori.
0: I atenció, que avui, 8 de juny, ha començat oficialment el bescanvi de la campanya de bons de producte local de les Illes Balears. Pots obtenir fins a 100 euros de descompte, això repartits en 10 bons de 10 euros.
2: Els bons funcionen de manera que s'estalvies la meitat d'allò que compres i consumeixes 20 euros i en pagues només 10 per cada bo. La promoció estarà activa fins dia 7 d'agost i permet comprar productes de proximitat a un preu molt més reduït. Els bons s'adquireixen als mateixos establiments on se vulgui fer la compra. Les persones majors de 18 anys amb documentació nacional d'identitat, DNI o número d'identificació estrangera, NIE, podran adquirir aquests productes a qualsevol dels establiments que s'hagin adherit a la campanya. Cada bo, com dèiem, té descompte per un valor de 10 euros damunt una compra mínima de 20. Cada persona podrà accedir a un màxim de 10 bons de descompte, el qual es pot utilitzar en una única compra o establiment o bé aplicar-los a diferents compres.
0: I s'acosten novament donacions de sang al municipi de Pollença.
4: La propera serà aquest divendres a Pollença i dilluns en 22 en un port de Pollença. Recordeu que és important reservar cita a donasang.org. Podreu escollir també la franja horària que us vagi millor per la donació i encara queden places. Recordant que amb una donació podeu ajudar a salvar fins a 3 vides, ja que la sang no es pot fabricar i les illes cada dia es necessiten 200 donacions. També se pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. No cal estar en dejú, però sí que cal haver fet la digestió. Els homes poden donar fins a 4 vegades a l'any i les dones 3. Això sí, entre cada donació han de transcorrer almenys 2 mesos.
0: I aquesta setmana continua la música al carrer.
1: Sí, i comença avui dilluns, dia 8, que tenim en Pep Toni, Sol i Mercè a la plaça del Seglars i després continuarà dimecres, dia 10, que tenim sessió doble amb Bao Comtudo a la plaça Major. Pep Toni i Sol Mercè al carrer Ponent. Després, divendres, tancarem la setmana d'aquesta programació de música al carrer en Cerdà, Arrada, en Garcias, que serà davant l'Ajuntament.
0: I també vos hem d'informar que ja podeu comprar les entrades per l'obra de teatre Després de la desgràcia.
2: Sí, els propers 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, el grup Pollencí de Teatre representarà aquesta obra teatral musical Després de la desgràcia de Pere Salis i Martí Sáez en el claustre del convent de Sant Domingo, una representació que arriba després de 30 anys de la seva estrena. Idò bé, ja podeu comprar les vostres entrades a tiquetib.com o a l'oficina de cultura, que està oberta de dimarts a dissabtes de 9 a 2. Això sí, ens avisen que únicament s'acceptaran pagaments en targeta de crèdit.
0: Llavors han de fer un avanç que heu d'apuntar a les vostres agendes. L'Ajuntament ja que ha compartit les dates i els actes destacats de les festes d'estiu en Humoll, Sant Pere i la Mare de Déu del Carme.
4: Així és, guardau les dates en el port de Pollença. Començaran dia 26 de juny amb Ball de Pallès, amb Aires de la Cala, i dia 28 se farà la Sardinada Popular i la Revella amb Red Bellis. També les festes de la Mare Déu del Carme seran l'11 de juliol. Se farà la 12a cursa popular, la Marinera, dia 18 la Festa Infantil i Festa de la Gola, i dia 19 el correfoc en cada bou i focs artificials.
0: Dia 27, Bruno, hi haurà aquest ball de pagès amb barret.
4: No sé quin dia he dit.
0: 26.
2: Perquè és 27 del 6 27 i ha dit 26. Sí,
0: ha fet una fusió.
4: 27 i 28, sí, sí.
0: I en guany Sant Pere és festa, que és dilluns i és festiu.
2: Bé, tot això és a les xarxes de l'Ajuntament, si ja voleu, si no vos dona temps d'apuntar ara i ho voleu consultar.
0: Passant als esports, el primer equip del Pollença i Port Futbol Club va aconseguir una victòria de molta feina a Camp Gaspar, un partit d'anada de la final del play-off d'ascens a la divisió d'honor. Ja sabeu, Camp Gaspar, el plat de netesa. Un partit disputat, lluitat i molt seriós en un camp complicat davant un gran rival que va acabar amb un 1-2. Victòria per als pollencins.
1: Així és, l'equip va saber competir, patir i aprofitar els seus moments per endur-se. Una victòria important a l'anada de la final de la play-off.
0: Ens informen també que gols de Carlos Tapia i Pere Herrera que donen força i energia per afrontar ja que sí arriba aquesta final, la darrera passa o darrer partit que serà a casa per aconseguir l'ascens. I hem de parlar un dia més d'excel·lents resultats per al Real Club Nàutic del Port de Pollença, en aquest cas en la Copa d'Espanya Cadet Sprint, disputada a l'embassament de Pontillón.
2: I aquests grans resultats són els següents, i doncs, seu femení cadet a 200 metres, una medalla per Elisenda Cerdà, en C2 també cadet 500 metres, Elisenda Cerdà i Marina Soares, C4 també femení cadet 500 metres, també s'enduguen en medalla en Elisenda, en Ariadna Cañero, en Almandra Murga i en Marina Soares, i en seu cadet 100 metres també s'enduia medalla en Leo Fas. Destaquen des del Club Nàutic la gran actuació de l'Hisenda Cerdà, que va sumar 3 os, i de Marina Soares, que en va conquistar 2, i que han contribuït així de manera decisiva a l'èxit d'un club en aquesta competició nacional.
0: I ara mateix ja són les 9:23, i quan cada dilluns vos hem de fer un repàs del que ha publicat la premsa escrita aquest cap de setmana parlant de Pollença.
2: Poden començar, si voleu, amb... Bé, en primer el diari de Mallorca d'avui dilluns en planes culturals, per exemple, hi trobam aquesta titular. L'escriptor Ricard Ruiz Garzón guanya el Premi Guillem Cifra de Colònia. Diu que ha guanyat idò aquest Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifra de Colònia 2026 amb una dotació de 7.000 euros per la seva obra en català. 30 pares vaig tenir i encara me'n queden 2, que revisita les rondalles tradicionals i les històries de buclers temporals. El Premi reconeix novel·les en llengua catalana adreçada a infants i joves de 8 a 14 anys. Bé, de l'article complet destacat avui. També hem de dir que, ara sí, anem cap a poquet de setmana, ahir Diari de Mallorca, en Part Forana, destacava que ahir, diumenge de Corpus, a Pollença sortirien les Àguiles i Sant Joan Polós, un ball únic a tota l'illa, que executen dues atletes ricament guarnides damunt dues figures que representen aquest ocell màgic i per un jove que representa un sant, amb un rostre cobert d'esquals i amb un anyell. Bé, d'ahir ho feien a un petit destacat, com dèiem, el Diari de Mallorca. També avui dilluns en parlen, diu, les Àguiles de Pollença. La festivitat del Corpus se celebra a tots els municipis de Mallorca, se viu de forma especial a Pollença, on intervenen les Àguiles, interpretades enguany per les germanes Marta i Júlia Llobera Ramis, i Sant Joan Polós, representat per Jaume Cabot. Les Àguiles i Sant Joan Polós varen sortir de Montición i d'allà se varen adreçar a la parròquia de la Mare Déu dels Àngels, on ballaren l'oferta. Posteriorment participaren a la processó acompanyat per l'orquestina de corda amarada. Això trobam idò en referència a la processó tant ahir com avui.
4: Trobant d'altres notícies també a l'última hora, i parlen sobre un vaixell barat a la badia de Pollença. Costes ordena la retirada d'aquest vaixell barat, el que hi viu el seu propietari. El dimecres el propietari del vaixell va rebre un requeriment previ en què li otorgaven una setmana per retirar l'embarcació d'aquesta zona de bany. Timo explica com ha arribat a aquesta situació mentre apremia una companyia nàutica per posar en marxa la logística necessari per remolcar el vaixell des del port del Cudi. Estava fondejat a la zona del port de Pollença. Un vespre se va rompre i el vaixell va anar a la deriva fins a varar-se en aquesta en aquesta vorera de mar. La col·lisió va xocar, va ser contra les roques que separen el mar de la carretera i va provocar un gran forat al cas que impedeix que el vaixell pugui navegar. També una altra notícia que fa referència a Pollença és que un total de 7 colles de gegants varen omplir els carrers de Malla, Baix i Tradició, un dels actes imprescindibles del programa de les Fires i Festes de Manacor, és la trobada de gegants, un acte que ja compta 25 anys d'història i que ahir, cap vespre, va emplenar de color, música i balls al centre de la ciutat. Una d'aquestes 16 colles és de Pollença, entre d'altres, del Cudi, Cat de Pere, Felanitx, Inca, Lloret, Santa Eugènia, Sant Llorenç, Sa Pobla i Sencelles.
0: Arribem a les 9:26. Abans de repassar les portades digitals, tenim avui dues esqueles. Ha mort Magdalena Bibiloni Suau. Magdalena Bibiloni Suau, a l'edat de 79 anys, la vetlles avui dilluns, dia 8, entre les 2 i les 6, al cementeri de Pollença, i el funeral serà també avui a les 8 a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels. També ha mort Catalina Cànaves Alemany, Catalina Cànaves Alemany, Cati de Can Nas, a l'edat de 68 anys. El velatori és demà dimarts entre les 5 i les 7 al cementeri de Pollença.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Ara repassant l'actualitat d'aquest dematí a través de les portades digitals dels diaris, començam amb el diari de Mallorca. Manifestació antisaturació turística a Mallorca el 26J, però ens ja ha perdut la por a les protestes. Ni la falta d'habitatge ni la massificació passaran factura a la presidenta del govern el 2027, tot i que és prest perquè la majoria social li retiri el recolzament. El mercat immobiliari de luxe torna a aixecar el cap a Mallorca. Les agències especialitzades en habitatge d'alta gamma destaquen la reactivació de les compres durant les darreres setmanes, tot i que es qualifica de bluff l'anunci de l'arribada de clients àrabs. I denuncien davant fiscalia el cap de la policia local de Palma per borrar unes imatges. Dos agents l'acusen d'ordenar l'esborrat d'una gravació assumint una competència que no li correspon, el que ha perjudicat per a defensar-se d'una denúncia d'un ciutadà. El jutge decideix obrir peces separades per cada afectat en el cas de l'estafa en cases modulars a Mallorca. Flors i repicada d'en Eloi acompanyen la custòdia i la processó del Corpus de Palma. I els picos de Son Goleu del Teide al Mulacén sense sortir de Palma. Avui el diari de Mallorca entrevista també Alejandro Saez de San Pedro, qui diu el futur de comerç balear és excel·lent. El conseller assegura que el govern s'esforça per recolzar i ajudar el sector industrial de les illes, els autònoms i també el petit comerç. Successos als veïns de la Casa de Palma, amb quatre greus intoxicats per gas, denuncien que la lloguen per festes els cap de setmana. Anticorrupció s'oposa que una imputada del cas Llampec a Mallorca es personi a la causa en estar fugada. I un aniversari, l'Hipercentro celebra els seus primers 40 anys amb l'estrena de noves instal·lacions. En futbol, eleccions del Real Madrid. Florentino guanya les eleccions, però perd el referèndum. És el titular que ha triat el diari de Mallorca, que explica que Pérez va rebre el 65% dels vots, és a dir, 21.741 vots, mentre Riquelme aconseguia un 35%, és a dir, 11.814. El president ja sap que un terç del madridisme s'oposa a la seva reforma societària per obrir el club als inversors estrangers. També amb esports de l'interès del Nottingham Forest a l'Olympiacos, el llarg camí de la sortida de Mafeo del Mallorca. Ortells accepta els 3 milions del club grec per vendre el lateral dret després d'haver rebutjat fa un any els 6 que li oferien els anglesos. I Muriqui accelera la seva sortida de Mallorca després del triomf i explica que el guanyador de les eleccions a la presidència del Club Otomà té un acord tancat amb Ortells per la banda de 15,5 milions del davanter kosovà.
1: Seguim ara amb notícies del diari digital Ara Balears, a portada Trobam, un article ens han robat de 9 dies de classe, aules buides i malestar pel final avançat de primer de batxillerat. Educació defensa que el curs continua fins al 19 de juny, però professors, famílies i directors denuncien absentisme d'alumnes, manca de docents i temaris inacabats. També un article relacionat amb el col·lapse turista i no podem assenyalar el turista pels embossos quan els illencs anam a comprar el pa en cotxe. Els experts alerten que la saturació viària de Mallorca és estructural. Els residents fan 4 de cada 5 desplaçaments, fins i tot en plena temporada alta. I les Balears tornen a clamar contra la massificació turística el 26 de juliol. Més turisme, més vida convoca una gran manifestació a Palma i alerta que l'eclipsi d'agost pot augmentar encara més la saturació. També un article sobre el passat agrícola oblidat de Son Goleu. Durant el boom turístic dels anys 60, l'arribada de treballadors de la part forana i de la península convertiria en un barri dormitori la ruralia de l'extraradi del Llevant de Palma. Ara una exposició dona veu als testimonis d'aquella transformació. I també Més per Mallorca demana adaptar les escoles de les illes a la calor. La formació proposa mesures com millorar la ventilació, crear zones d'ombra i habilitar refugis climàtics als centres educatius. i els fons de les Balears cerquen relleu. Així pots aprendre l'ofici de forner. Una nova bossa de feina vol connectar els establiments adherits a pa d'aquí amb persones interessades a incorporar-se a una professió tradicional que pateix manca de relleu generacional. I quatre persones greus per una fuita de gas en un pis de la Vileta. Els serveis d'emergència han trobat tres persones inconscients en arribar a l'habitatge situat al carrer de Pisa de Palma. També arxiven la licitació per gestionar el moll de les Golondrines de Palma per presumptes irregularitats. L'autoritat portuària de les Balears anul·la el procés i ha anunciat que pròximament convocarà un nou concurs públic. Hipercentro també celebra els seus primers 40 anys amb l'estrena de noves instal·lacions. L'empresa celebra 4 dècades des de l'obertura del primer supermercat a Manacor amb una nova fàbrica de producte propi i l'aposta pel sector primari local. També d'altres notícies de més actualitat. Es demanen si es podrà limitar l'entrada de vehicles a Mallorca abans que acabi la legislatura. L'equip de govern del Consell assegura que es farà la temporada del 2027, però la norma ha de passar pel Parlament i l'oposició dubta que arribi a temps. I també la llei afavoreix les empreses locals de lloguer. La nova norma establirà un màxim de cotxes per empresa i podrà redistribuir-ne la quota. I també un article sobre Cuba, una destinació en decadència pels illencs. No podem enviar els clients a l'ull de l'huracà. L'avi va alerta que les bandes turístiques cap a Cuba són pràcticament testimonials des de fa més de 2 anys. També notícies titulars internacionals. La detonació d'un dron provoca una gran explosió en un port de Romania. També la nova carta d'Ucraïna per alertar el curs de la guerra diu: el punt d'inflexió està passant ara mateix. Zelensky també envia una carta a Putin que diu: si no posa fi a la guerra haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència. I també la revolució dels flamencs. Albània planta cara a l'inversió turística que amenaça la biodiversitat del país.
2: I acabem aquest repàs digital amb el diari Última Hora, que diu: emergència habitacional, la conversió d'hotels obsolets en pisos per a treballadors fracassa, 5 peticions en 5 anys. Els hotelers donen l'esquena a la proposta del govern d'Armengol i Proens per facilitar habitatge al personal del sector. El camp de golf de les Balears demana eliminar l'obligació de regar amb aigua depurada. El consum d'aigua d'un turista triplica o sextuplica el d'un resident de Balears. Un alumne exigeix als tribunals el títol d'enginyer, encara que li falta l'anglès. Destaca la visita del Papa Lleó XIV aquest cap de setmana visita oficial a Espanya. Destaca diverses notícies, les que poden nosaltres també destacar. Mallorquins, a la visita de Lleó XIV a Madrid, el més emocionant és el respecte que genera la figura del Papa. I després també assegura: Proens assisteix a Madrid a la missa del Corpus Christi presidida per Lleó XIV. Passam a Sanitat. L'Agència Espanyola de Medicaments confirma 3 casos a les Balears de linfomes causats per pròtesis mamàries. La Sindicatura de Comptes posa l'ull a les ajudes Covid a les empreses. Un ambiciós pla pretén revertir l'erosió de la costa de la badia d'Alcúdia. Retrocedir el passeig marítim de Cala Millor, la millor opció per salvar la platja. Els funcionaris de l'Agència Tributària estan convocats aquest dilluns a la vaga en plena campanya de la declaració de la renda. Vaga dels funcionaris de l'Agència Tributària en plena campanya, asseguren, i que podrà comprimir moltes molèsties per als usuaris. L'heroïna adulterada que va sembrar el caos al barri xinès de Palma. 3 morts i mitja dotzena d'intoxicats. El Parlament debat una proposta per tallar l'assetjament immobiliari als llogaters. I pel que fa a meteorologia, les temperatures es disparen una altra vegada aquest dilluns, però ja hi ha data per al descens. El desallotjament de les cotxeres ocupades a l'Amanecer, pendent de via judicial. Rebenten el segellat d'una barrera a unes cotxeres municipals ocupades a Palma. Els veïns de Galba es farten de la inseguretat. Hi ha gent que viu angoixada i amb por a sortir al carrer. Queixes dels banyistes per l'acumulació de restes de Poseidònia a les platges de tota Mallorca. I saber ser de roig, t'assegura, no hi ha prou de saber fer servir la intel·ligència artificial. Cal tenir criteri professional. Denúncia, més incivisme a les platges de Palma. Un altre clarejar en quilos d'escombraries sobre la sorra i el passeig. I acabam amb esports. Aziz Jandirin guanya les eleccions de Febamarce i Mukiri pot sortir traspassat per 15,5 milions d'euros. Florentino Pérez supera Enrique Riquelme a les eleccions de la presidència del Real Madrid. I entrevista Alberto Artuña. Volem ser competitius des del primer dia. I acabem amb dues notícies internacionals. A Orient Mitjà, Iran compleix la seva amenaça i llança projectils sobre el territori israelià. I Trump descarta retirar les tropes a l'Iran fins a aconseguir completar la missió.
3: I doncs són les 9:38 minuts. Fins aquí el repàs dels titulars més destacats de les portades digitals d'avui dilluns, dia 8 de juny. I ara m'anaran ja la informació del temps.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Són i de Condeim, falten 20 minuts per arribar a les 10, moment de conèixer quina és la situació del temps en la setmana i com sempre els dilluns en Jaume Reinés, el meteoròleg d'aquí de Ràdio Pollença, mos fa un repàs de quina és la situació.
1: Bon dia, continuem sota el domini de l'anticicló que continua deixant temperatures elevades.
0: Perdoneu que s'estaven fusionant ara aquí dos àudios, ara sí.
1: Bon dia, continuem sota el domini de l'anticicló que ens continua deixant temperatures elevades pel mes de juny. Avui hem començat la jornada amb una temperatura mínima de 17 graus i amb un ambient ja ben suau des de primera hora. Al llarg del dia esperant temps estable i molt assolellat, amb molt poca presència de núvols. La temperatura màxima tornarà a moure's al voltant dels 31 graus, mentre que el vent bufarà fluix de component nord i est. Pel que fa a la mar, tindrem una situació ben tranquil·la entre mar plana i marejol. De cara a demà, dimarts, continuarem en la mateixa tònica, tot i que començarem a notar una lleugera davallada de les temperatures. Esperem una jornada novament assolellada, amb una mínima que es mantindrà en torn als 17 graus i una màxima que baixarà lleugerament fins als 29 graus. Si miram ja cap a dimecres i dijous, les jornades continuaran marcades pel sol i l'estabilitat. Ara bé, l'entrada d'una petita massa d'aire un poc més freda i el predomini del vent de component nord entre fluix i moderat faran que les temperatures continuïn reculant lleugerament. Xerram de mínimes d'entre els 16 i 17 graus i de màximes entre els 26 i 27 graus. Temperatures encara molt agradables, però bastant més suportables que les que han tingut fins als darrers dies. Si ampliem la mirada cap a final de setmana, tot apunta que divendres podria ser el dia més fresc de la setmana abans de que dissabte i diumenge tornin a recuperar-se ràpidament les temperatures. Per tant, continuem amb una situació clarament estable, sense precipitacions a la vista, però amb una petita pausa en aquesta calor tan intensa que ens acompanya des de fa dies.
0: Idò, gràcies a en Jaume Reinés, que mos dona aquesta informació meteorològica el dilluns, repàs de la setmana. Ja sabeu que el dijous mos tornarà a actualitzar ja la previsió de cara al cap de setmana. I de bé, aprofitau aquest bon temps, anem a veure com tenim les dades a les nostres estacions. La temperatura al Mercuri del Calvari ara mateix és de 23,8 graus amb una sensació de 24. La temperatura més baixa s'ha donat a les 6 del matí en 18,2 graus centígrads. Ha estat la temperatura mínima. El vent està bufant de sud-est, ho fa amb una intensitat de 4,8 km per hora. L'humitat està al 46% i la pressió atmosfèrica estable a 1020,7 hectopascals. I de tenim 23,8 graus aquí a Pollença. En un moll la temperatura és un poc més baixa. L'estació del Club Nàutic ara mateix 22,8. Però la mínima ha estat ben alta. De 9,8 ha estat el registre més baix, això a les 4 d'aquesta matinada. El vent al port de Pollença ara està entrant de direcció llevant, ho fa 2,1 km per hora, la pressió atmosfèrica està a 1.019,6 hectopascals i l'humitat a un 83%. I acabem fent una ullada a la situació marítima. Per la zona entre Formentor i Cap de Pere, l'AEMET preveu vent de component est-nord-est entre força 2 i 4, aproximadament mar arrissada o marejol, en moments de mà més tranquil·la. No hi ha avisos meteorològics, així que avui tenim la mà en bones condicions al litoral nord-est de Mallorca entre Formentor i Cap de Pere. Vents fluixos, moderats de component est i nord de Condeim i marejol. I doncs ja són les 9 i 43 minuts, moment de conèixer curiositats d'un 8 de juny. I sempre començam amb l'onomàstica. Bruno, qui fa festa avui, mem?
2: I de bé, Joan, en tenim un parell avui, que alguns, bé, no són gens conegut, però bé, tenim Sant Medard, també tenim Sant Kilian, Sant Gildard i Santa Calíope. Així que molt d'anys a tots i totes. sí, celebrar qualsevol cosa. I també hem de parlar de dies internacionals o dies mundials, i és que avui és el dia mundial dels oceans, no? Avui és el dia que se commemora des de la ONU per reconèixer la importància que tenen el planeta. I bé, el lema d'enguany és Meravelles oceàniques, sostenir el que ens sustenta. És el lema d'enguany. I bé, perquè se celebra, i diuen que són grans extensions d'aigua que cobreixen una gran part de la superfície de la Terra i, òbviament, habiten una gran diversitat d'ecosistemes i, bé, aquestes grans masses d'aigua funcionen com el que ens sosté en un planeta, no? I són vitals per al cicle de la vida. I bé, són el que fa que sobrevisqui la font de vida més gran que hi ha a la Terra i que se mou. Però bé, com sabeu, cada pic per diversos factors, hi ha moltes espècies que s'extingueixen, que són, hi ha pesca furtiva també, i bé, s'ha de cuidar, sempre s'ha de tenir en compte i recordar la importància d'un mitjà marí, ja que són un gran pulmó del món, no? I bé, això en quant als oceans, però també tenim un altre dia mundial bastant important. I bé, avui també és el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals. I bé, cada 8 de juny se commemora aquest dia. I se va crear l'any 2000, aquesta efemèride, una iniciativa de l'Associació de Tumors Cerebrals d'Alemanya. Un parell de dades és que actualment se diagnostiquen 7,5 casos de tumors cerebrals primaris per cada 100.000 persones a tot el món, és a dir, és un 2% dels casos de càncer en adults. Però bé, hi ha diferents tipus de tumors cerebrals, molts poden ser per causes genètiques o ambientals, i poden ser benignes o no cancerosos o malignes, no? Els tumors cerebrals primaris són aquells que comencen a aparèixer al cervell, i en canvi els tumors cerebrals secundaris o metastàsics ocorreixen quan el pacient té cèl·lules canceroses a tots els òrgans del cos i se disseminen en els cervells. N'hi ha diferents tipus: astrocitomes, ependidomes, gliomes, i bé, molt de noms molt concrets, no?, que no entendrem. I bé, també molt important, no?, per prevenir-los a temps, i aquests dies, no?, que recorden l'importància de fer-se tractaments de la gent que pateix aquesta malaltia, s'ha de recordar. I bé, ara canviem totalment de tema i us hem de comentar qualque efemèride. Ara aniré dient, en Jaume també n'ha cercades un parell i me les completarà si me'n deixo alguna. Però bé, començant des de darrere, 1968, en James el rei és arrestat als Estats Units, acusat de l'assassinat de Martin Luther King. El 72, el fotògraf Nick Wood va fotografiar, no?, va fer aquesta famosa fotografia de la nina Pan Tikimpuk, que corria despullada i cremada per un napalm a la guerra de Vietnam, no?, passant a la història com la fotografia de la nina del napalm. I va ser premiada amb un premi important de fotografia, que és el Pulitzer. També el 75, l'Unió Soviètica va llançar la sonda espacial Venera 9 per l'estudi del planeta Venus, i va ser la primera nau en enviar una fotografia de la superfície d'un altre planeta. També el 92 se celebra per primera vegada el Dia Mundial dels Oceans, que ara comentàvem. El 2007 la NASA va llançar el transbordador espacial Atlantis dels Estats Units a la missió de muntar l'estació espacial internacional, transportant els segments S3 i S4. I també el 2008 va córrer la massacre d'Akihabara, a la que el jove Kato Tomohiro, de 25 anys, va matar a guinabatades a 7 persones al centre de Japó. I bé, Jaume, no sé si m'han deixat qualcuna.
3: No, jo crec que més o menys coses que tenia preparades les dites.
2: Molt bé.
3: El que sí que m'agradaria, si me permets, és recordar que no és una efemèride, és una data de naixement. Avui, el 8 de juny de l'any 1951, va néixer a Bonnie Tyler, que és una cantant anglesa de rock, que tothom, bé, els més majors els coneixem, o potser més joves no el coneixeu, i va fer és coneguda per Total Eclipse of the Heart, que és el seu disc més famós. O sigui, això van d'eclipses, per mi ara pròximament hi haurà un eclipse, no? I també s'ha fet molt famós, perquè crec que s'han llogat cadiretes per fer l'eclipse.
4: No, o sigui, aquesta és una eclipse de cor.
3: Sí. Bueno, això és Total Eclipse of My Heart, sí, exacte. Seria un total eclipse de cor, però bueno, Estaria bé la xerrada, ja que xerrant d'eclipses m'ha cridat l'atenció. Ja que vendran eclipses famosos, o millor no, que esperen que no siguin de cor.
2: 12 d'agost era, no?
3: Sí,
2: l'eclipsi aquest. Sí. També bé, hi ha moltes efemèrides de musicals, molts aniversaris també, de Nancy Sinatra, d'en Kanye West, i moltes altres. Bé, després vos comentarem, però ha estat difícil triar-la avui. I bé, l'he comentat ja. Però bé, per exemple, també avui volíem escoltar una cançó que segur que coneixereu, i és que va arribar el número 1 als charts, no?, a les llistes, Everybody Wants to Rule the World, de Tears for Fears. I bé, aquesta cançó ha tingut moltes coses, moltes curiositats, però bé, a lo millor molts no ho sabreu, però parla sobre la Guerra Freda, sobre aquesta època que va viure als Estats Units, a l'Unió Soviètica, i bé, li van donar el premi com a millor single d'Obrit Awards, no?, que en aquell moment era un premi més important que se podia donar. I bé, el videoclip oficial té més de mig milió de visualitzacions a YouTube, i és la cançó, òbviament, que amb la que el grup ha generat més d'obvés, no? D'aquesta cançó s'estima que han generat més de 10 milions de dòlars, així que mirau, si voleu l'escoltar.

0: I d'aquesta és l'efemèride musical d'avui. Ara ja no tindrem massa temps, i com que és dilluns, i dilluns l'agenda és més llarga, no és que sigui més llarga, és que s'han de llegir tot el que hi ha al llarg de la setmana. Així que començam. Hem de destacar qualque cosa?
1: No, vinga, aquí no tindrem temps.
0: No tindrem temps.
1: Tenim,
0: no,
1: temps, tenim temps per destacar coses la resta de setmana.
0: Vinga.
2: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana, a l'agenda de Ràdio Pollença.
0: Vinga, dos 6 minuts per arribar a les 10. L'agenda, recordam que passam un festival i n'arriba un altre. El Pollença Rock serà dia 7 i 8 de juliol. Les entrades se venen a codetickets.com. Ja hi ha un 75% d'entrades venudes. I recordeu, dia 7 hi ha fora de Sembrat i Sau i dia 8 pel de Gall i els Amics de les Arts.
1: I només d'agost tenim un festival de Pollença. Recordem que les entrades amb els abonaments i descomptes se venen ja des de fa temps a la web del festival o a l'oficina en un claustre important. Això sí, ara tenim el festival per tothom. Les audicions comentades sobre concerts del festival de Pollença, que són a càrrec de Pere Estelric. I do, aquest dijous n'hi ha, és a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga i du per títol Júpiter, Déu i Planeta, la Sinfonia 41 de Mozart. Recordant que per anar en aquestes xerrades l'entrada és gratuïta fins a completar aforament, que és limitat. Per això, convé que us fageu amb la vostra invitació, ja sigui a través de ticketiv.com o també presencialment a l'oficina sinó del festival, que recordem està oberta de dilluns a divendres de 9 a 2.
3: També vos hem de parlar sobre el port de Pollença. Vos recordem que serà la cursa marinera dia 11 de juliol a les 9. Vos podeu inscriure a litechip.net i també recordar-vos que un mercat nocturn se farà cada dimarts, dijous i divendres, dos mesos de juny, juliol i agost de 7 a 12 en un passeig Anglada de Camarasa.
4: I Normació Lingüística ha convocat el Premi Pollença de Narrativa, la seva 17 edició, dotat de 6.500 euros i el Premi Pollença de Poesia de la 16 edició amb 3.500 euros. Són oberts a tothom i la convocatòria estarà oberta fins al dia 7 d'agost de 2026. Podeu consultar tota la informació i les bases a les xarxes i al web de l'Ajuntament.
0: Vos han dit abans, recordeu que la música al carrer aquesta setmana, el concert sempre són a les 8:30, avui hi ha Pet Toni, Sol i Marce a la plaça d'Usseclars, dimecres hi ha doble sessió, Bau Contudo a la plaça Major i Pet Toni, Sol i Marce en el carrer Ponent en un moll, i divendres Cerdà, Rada i Garcias davant l'Ajuntament.
1: Anem a informacions que arriben de diferents entitats. El Club Rotari mos recorda que venen entrades per l'espectacle d'Humor Queridos Mallorquines de Rubén García. Això serà el 30 de juliol a el claustre, però l'entrada anticipada ara val 15 euros, mentre la compreu abans de dia 30 d'aquest mes. Se venen a Can Quadrado i Electrònica Reus en un moll.
3: També vos recordam que se fan donacions de sang a Pollença aquest divendres i dilluns 22 en el port de Pollença. Podeu demanar cita a donasang.org.
4: I com el vam anunciar la setmana passada, Res Marines fa un taller de boscos marins per estudiar les poblacions d'algues de Formentor. És dissabte, dia 13, aquest dissabte, serà de les 9 a la 1 a Formentor. Les places són limitades, per tant, és imprescindible apuntar-s'hi i dur el seu snorkel. Informació i inscripcions a les seves xarxes socials.
0: Està complet ja, hi ha llista d'espera, mos han informat des d'Arrels Marines. Hem de dir també que hi ha la presentació de Som Pro Solar per generar la teva pròpia energia sense posar plaques a casa i reduir la factura de llum. Això serà divendres a les 8 a la Fundació Roger Villalonga, organitza Altra Llum, la Fundació Roger Villalonga, Colònia i Prodis.
1: I anem ja més actes per aquesta setmana. Demà hi ha una xerrada familiar, guia de supervivència per a les famílies per entendre el món de les pantalles, el vapeig i l'energia enllaunada. Anirà a càrrec de l'equip de prevenció de Projecte Home de les Balears, la ponent és n'Àngela González Rayó, responsable de prevenció comunitària. Això es demana un saló cultural d'Humoll a les 7:30.
3: També, per això ja serà dijous, el Rotary Club de Pollença organitza una conferència. El psicòleg clínic Pet Lluís Reig xerrarà sobre mindfulness i salut mental a les 8:30 al Real Club Nàutic del Port de Pollença. L'entrada és lliure i oberta per a tothom.
4: I divendres, dia 12, se presenta el catàleg de l'exposició Cavall Bernat, La muntanya màgica, que serà a les 6:30 a l'Iglésia del Convent. Hi haurà una petita visita guiada i es regalarà el catàleg als assistents.
0: Diumenge, concert solidari, benefici de la Fundació Cors Obès, a les 12:30 a l'Iglésia de Sant Jordi, actuaran Marcela i Guanzo, Josep Ramon Mir, soprano i piano. Les entrades valen 15 euros i podeu comprar-les a Electrònica Quadrado.
1: I aquest diumenge se presenta el programa de l'Orgull a Pollença. Amb un parell d'actes, bé, se fa a la biblioteca de Can Llobera a partir de les 11, se presentarà el pregoner d'enguany, que és en Jaume Palleres Vives, li entregarà aquest pregó la pregonera de l'any passat, Naina Cerdà. També presentaran un conte infantil, La motxilla dels colors d'en Dani, i la novel·la El camí de rajoles grogues. Totes dues abracen temàtica de l'assetjament escolar. Un acte que col·laborarà amb l'actuació de l'artista, cantant i poeta Sivan 55.
3: També vos hem de parlar sobre les jornades socials. S'inauguraran aquest dijous a les 7 i posteriorment se projectarà un repte comunitari, aliança entre gens i famílies davant les pantalles, el vapeig i les begudes energètiques, de la mà de Projecte Homo, el Saló d'Actes d'Uport de Pollença, i dissabte de 10 a 2 hi haurà taules informatives ininterrompudes de les entitats participants i també hi haurà menjar i begudes, activitats infantils i també un taller de reminiscència. Tot això serà dijous, que s'inaugurarà, i dissabte tindrem les taules informatives.
4: I vos recordem que ja la darrera setmana, com us hem recordat en el Bon Dia, que és per visitar, teniu la darrera setmana per visitar l'exposició de Cavall Bernal a Muntanya Màgica, fins aquest dia 14 de juny, i obert, obri de dilluns a diumenge, de amb horari de matí de 10 i mitja a 1 i mitja, i de 5 a 8 de cap vespre.
0: I de, abans d'anar a Novolletí de les 10, també diumenge hi ha mostra de ball de pagès a càrrec de l'Escola de Ball, a Cales Monares, a les 7 i mitja.
5: Les notícies de les 10.
6: Bon dia. El preu de l'habitatge continua pujant amb força a les Illes Balears. Segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística, el preu ha crescut un 13,6% a l'arxipèlag durant el primer trimestre de l'any, si ho comparam amb el mateix període de 2025. En l'àmbit general, la pujada estatal ha estat del 12,9%.
7: Es tracta del creixement més alt registrat des de l'any 2007, just abans de la crisi immobiliària. Amb aquesta xifra, el preu de l'habitatge encadena ja 48 trimestres consecutius de pujades interanuals. Si miram el tipus d'immoble, els pisos de segona mà són els que més s'encareixen. A tot l'estat ha pujat un 13,5%, la xifra més alta de tota la sèrie històrica. Per la seva banda, l'habitatge nou ha crescut un 9,1%.
6: En plana laboral, el sindicat CECIF ha convocat per avui una vaga general de 24 hores dels 28.000 treballadors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Demanen una millora de les seves condicions laborals. A les Balears hi ha un total de 756 treballadors i a Palma, a les 11, es farà

0: D'altra banda, avui s'activen els bons de producte local del govern. La campanya s'allargarà fins dia 7 d'agost o fins que s'exhaureixin.
1: Els bons seran de 10 euros i cada consumidor en pot fer servir 10, segons explica el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés. Es distribueixen de manera equilibrada entre les illes amb un increment del 30% per a Formentera i del 20% per a Eivissa i Menorca.
2: Els 94% dels productors que van participar a la primera campanya repeteixen, el que vol dir que és una cosa que els va funcionar molt bé i que també aconseguim tenir establiments a totes les illes.
0: D'altra banda, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral i el Consorci de Transports de Mallorca inauguren avui la campanya de prevenció contra la calor. Es tracta d'una campanya publicitària que estarà a diverses línies dels busos del TIP.
1: La campanya té tres missatges principals: hidrata't, planifica la teva jornada i fes pauses. A Mallorca, 9 busos començaran a circular amb aquest vinilat i dimecres se n'hi afegiran 3 més. A Menorca hi circulen 2 busos des del passat 1 de juny. Coloma Capó, directora de l'IBASAL, ens explica aquesta campanya.
3: És una campanya preventiva per transmetre aquest missatge no només a les persones treballadores, sinó a la població en general.
0: I tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. El pontífex ha iniciat la seva agenda amb una trobada privada amb el president del govern, Pedro Sánchez, a la Nunciatura Apostòlica, on també es reunirà amb víctimes d'abusos a l'Església.
1: A continuació, Lleó XIV anirà al Congrés dels Diputats, on serà el primer cap de l'Església Catòlica a intervenir a les Corts davant diputats i senadors. Després tancarà el dia amb un esdeveniment multitudinari a l'estadi Santiago Bernabéu.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
4: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: 10 i 21 minuts, és dilluns, i la primera entrevista que fem aquí a Ràdio Pollença de la setmana és amb el Batle de Pollença, Martí Mar, la secció El Batle Respon. Martí, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal, com estàs, Joana?
0: Bé, estan bé.
1: Un bon cap de setmana.
0: Un bon cap de setmana, que hem tingut molta festa a Pollença.
1: Però, perdona, quan no hi ha festa?
0: Això anava a dir. Mira, ara te diré que en Jaume, que no és d'aquí, ahir va venir a veure...
1: En Jaume, el vaig veure, en Jaume.
0: A veure el Corpus, sí. Va disfrutar, diu és que la gent ho viu i ho transmet, i diu, és que quin cap de setmana. I nosaltres dic, no, és que duim mesos amb molta activitat aquí a Pollença.
1: Jo, com qualcú, i ho dic sense, en fi, sense cap crítica, va? Diu que Pollença, en fi, no hi ha activitat, no hi ha festa, jo a vegades penso, i a vegades faig una autocrítica, no? Dic que a vegades ja se fan tantes coses que a vegades me'n falta una certa coordinació, eh? Perquè a vegades, i és veritat, un no pot estar per tot arreu, però també a vegades tantes coses també no és bo, des del meu punt de vista, no? Perquè satures a la gent. Aquest cap de setmana hi va haver una presentació d'un llibre del Premi Literatura de poesia, del Premi Pollença, i diumenge se va presentar un altre llibre. En fi, no és que m'apareixi malament que hi hagi activitats, però a vegades, tots o masses, pot ser que d'això. Però bueno, faran totes les festes que hagin de fer, i la festa del Corpus, com te pots suposar, forma part de la idiosincràsia i identitat pollencina. Sobretot per les àguiles, perquè aquí hi ha una part de cultura popular, però també hi ha una part de cultura religiosa. Hi ha una part de creència i una part de cultura popular religiosa. I això és una realitat.
0: Una tradició única. A Mallorca, i una tradició que se mantén gràcies a una gentada que de manera altruista fa que aquesta festa se mantengui. Però hi ha un pot de perill de falta de relleu generacional.
1: Si només fos amb això, me posaria tranquil. Perquè el gran problema que se té actualment es relleva molts aspectes, inclús a nivell professional, de professions, d'oficis, d'empreses, d'autònoms, etc. I després tu has dit, després hi ha entitats, el tema de que és l'obreria del Corpus, que de qualsevol manera fa tota una feinada, i pues tota la feinada de gent que són les cosidores, la gent, en fi, tota la gent que deixa i brillants i tot aquest. Per tant, és evident que hi ha tota una festa col·lectiva de participació, de solidaritat, de tradició històrica i familiar. Són molt d'elements que hi entren, no? Però això passa xerres a l'obreria del Puig i també te parlen d'un relleu generacional. És a dir, aquest és un tema que com a societat ens hem de plantejar. Vull dir, és a dir, hi ha moltes coses, a Pollença hi ha moltes activitats, hi ha moltes institucions, entitats socials, esportives, de tot tipus, i tot necessita un relleu. Serà possible, espero, perquè això, tenir una societat civil vertebrada, dona cohesió més a un poble, eh? Això t'ho puc assegurar.
0: I vam tenir un bon Corpus, bon les germanes Llaver, la Juliana Marta, precioses, en Jaume Cabot, un bon Joan Palós,
1: jo
0: també.
1: Jo vaig disfrutar, no? Més tot el grup de tocadors, de músics.
0: Sí, tot, músics, també. Tothom és importantíssim.
1: La veritat és que, a més, és una música dolça, suau, preciosa, és una música que t'entra en suavitat, no cansa, del contrari, t'apareix curta. I jo crec que tots els carrers, a més, és una processó llarga, va? Llarga, i tot, i l'acte arriba a ser molt llarg, des de les 6:30...
0: A les 13 comencen a vestir,
1: no? Ja ho sé, però des de les 6:30 que comença tot, fins al vespre, que eren les 12 que acabàvem un convent, vull dir, perquè després hi ha la festa de la família, clar, de les famílies, abans se va, quan acaba la processó i acaba l'església, van a l'Ajuntament, que hi ha el rector. L'altre dia m'ha dit, no sé si és molt llarga, és llarga, però és el que hi ha.
0: És molt guapa.
1: És molt guapa. Per tant, hi havia molta de gent, inclús va venir com sempre Imetres, que va sortir, jo l'he vist, va sortir. Reportatges breus, perquè jo sé que se'n van anar bastant abans, quasi que se n'anaven, però bé, és evident que forma part d'aquesta tradició cultural de Pollença, cultural religiosa, com cavallets, com d'una altra forma la dama i Ocosiers, és a dir, hi ha tota una sèrie d'elements de cultura popular on hi ha una certa impregnació de cultura religiosa i de creença, etc, que forma part de la història. Alguns s'han recuperat, com Ocosiers i la dama, i els altres tenen una història de fa molts anys, evidentment, no?
0: I mos han dit que a l'ofici un rector va donar una primícia.
1: Sí.
0: Que el permís de Puig ha arribat.
1: Sí, fa
0: de les obres de Puig
1: fa, bé, fa, estona, fa un parell de setmanes, sí.
0: Però va anunciar un moment
1: sí, sí,
0: important.
1: Sí, sí, sí. Ha estat llarga perquè hi ha hagut molt de problemes de molt de tipus. Jo crec que no importa parlar-ne, però és una història que ve de fa un parell d'anys i que les obres se van aturar per raons X, ho direm així, i després pensa que hi havia el tema de les places turístiques d'uns espais religiosos que també és com Lluc, etc, que no, al final s'ha arribat a l'acord amb el Consell de Mallorca i s'han legalitzat aquestes places, i nosaltres no podíem com a ajuntament donar la llicència si això no ho teníem, no? I per tant crec que és una bona notícia que realment va donar un rector, en Xavier Vicenç, que a més han fet un projecte de reforma, de rehabilitació complet, és a dir, és una, és a dir, és, no és un projecte concretat ara per la cuina o bar, no, no.
0: Ja se farà tot.
1: Se farà tot en lo temps mentre hi hagi adobes, evidentment.
0: Per fases.
1: Per fases, lògicament, no hi ha altra forma. Pensa que estan parlant d'un projecte de que molt més d'un milió d'euros, eh? Vull dir, i jo sempre dic que nosaltres a Pollença, com a l'Ajuntament, a l'àrea d'urbanisme, teníem quatre projectes estratègics de Pollença. Aquests sí que són estratègics. No sé, el govern ha fet un projecte d'estratègia, no sé si són estratègics, però aquests teníem. El Puig, que és clau, perquè el Puig, el marge ja, quan va baixar la Mare de Déu del Puig, el marge de creences religioses, el Puig és el Puig, independentment de les creences, i per tant ara ja s'ha donat la llicència. En segon lloc teníem lo de Colònia, és a dir, hi ha la ubicació a Camp Marató de l'edifici institucional de la Caixa de la Fundació, que tinguem en compte que serà a Pollença la seu institucional, com no podria ser d'altra manera, diguem, de la Caixa de Colònia, de la Fundació i en Cifra de Colònia, i crec que serà, és un projecte que tindrà un impacte dins Pollença i sobretot a la zona del camp, que jo crec que tindrà una transcendència significativa. Això ja està solventat, i com pot saber, hi va haver molt de lío des del punt de vista de recursos hídrics, etc. Però bueno, l'Ajuntament hi van posar tot el que podíem, sempre perquè pensàvem que era estratègic. El tercer lloc és la cooperativa, l'ampliació de la cooperativa de Pollença amb una nova nau perquè tingui el tema de fent d'oport, de fer matances, etc, com a manteniment, així que s'ha fet una aposta per humè, fer un altre tipus d'aposta. Jo crec que això també és important, perquè aquesta aposta per humè de Pollença que va fer la cooperativa, jo crec que ha servit als pagesos, als ramaders de Pollença per mantenir viu el tema d'humens, que humè de Pollença ja és un producte concret, no? I la quarta cosa que està acabant és el tema del campament d'estiu de Cala Murta. Són quatre projectes estratègics que tenen altres, evidentment, altres entitats i altres institucions, però nosaltres com a Ajuntament de Pollença són quatre projectes estratègics al qual hi hem posat tots els recursos que podríem, perquè això serà bo per al futur de Pollença, no? Per tant, jo crec que, com va dir en Xavier Vicenç, a més la gent va aplaudir espontàniament, perquè quan diu que viene el lobo, fins que viene el lobo, i realment aquesta vegada és veritat que tenim, i jo crec que com més aviat comencin les obres, molt
0: aviat
1: millor.
0: Començaran a veure ja, moviments.
1: Sí, jo que penso que ja tenen molt de material allà dalt, perquè te'n record que varen fer amb helicòpters, sí. Varen pujar material, tenen molt de material allà dalt, ja han posat també plaques solars, és a dir, ja t'he dit que són fases, però jo crec que la primera fase de cuina, bar, etcètera, etcètera, és necessari perquè hi hagi donats o donades que realment obrin un puig, perquè ja sabem que tenir un puig tancat és negatiu, evidentment, no?
0: Has parlat de quatre projectes, Martí i Puig. Si anem a Can Morató, us pots anunciar qualque cosa com evolucionen les obres?
1: Bueno, això ha de ser Colònia.
0: Sí, hem de convidar a Colònia, però no sé si tens informació.
1: Sí, perquè hi ha anat qualque dia, i a més tenim reunions encara, perquè hi ha coses d'un projecte que s'han de, que també necessitem un acord a l'Ajuntament. Avancen amb bon ritme, és a dir, a més tenen aquesta... el fet que només ha quedat la façana, va? Tot l'altre s'ha demolit, és a dir, ja ha hagut una demolició total absoluta. Ja sabíem que seria així, perquè mantenir allò amb una estructura poc sòlida, inclús la façana, s'haurà de mantenir, en fi, d'una forma, no diré artificial, sinó amb molts de reforços, de qualsevol manera. Però, bueno, la façana és reformada, evidentment, tots ho que han vist el projecte, però és un símbol de lo que va ser la fàbrica de Can Morató, d'Estores, no? I jo crec que això és important perquè la història no se repeteix, però de vegades han de donar noves funcions a espais que van tenir una funció industrial i econòmica i ara té una altra funció, perquè també pensa que molts actes se faran a la seu aquesta. Per exemple, la setmana passada hi vaig anar, va donar el Premi Jean Cife de Colònia de Literatura Infantil i Juvenil, se va fer en un baluart, i ara segurament
0: se faria aquí,
1: se farà aquí. Vull dir, perquè és tenir una seu així com toca, i per tant se faran actes de la pròpia institució, se faran actes, diguem, de la millor d'entitat que demanaran col·laboració, i aquella zona jo crec que guanyarà molta vida, eh? Uh-huh. Avança, però, i avança amb bon ritme, de veritat, eh?
0: Hem de repassar més coses que hi ha hagut la setmana passada. On anirem a lo millor dimecres, per seguir un poc d'ordre cronològic, ja que hem parlat del Corpus. Dimecres en Miquel Vives Madrigal va oferir una conferència que du per títol El simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan, un singular cas de Pollença, sí. Això va ser la Fundació Roger Villalonga, sí. Dimecres.
1: Jo no hi vaig poder anar perquè era a Palma, el Premi Jean Cife de Colònia, però ja havia xerrat amb en Miquel, perquè amb en Miquel ens coneixen de fa molt d'anys, i no havia per anar, bueno, però va ser una conferència, diguem, que va aportar elements històrics i culturals i simbòlics de lo que és una festa típica de Pollença. No?
0: Parlant d'educació, vas compartir taula amb en Miquel Madrigal a la festa de 50 anys de Col·legi Joan Mas.
1: Sí, jo sempre he dit, pensa que enguany han fet el 25 anys de Costa i Llobera i els 50 anys de Joan Mas. I a més, ho vaig dir, la inauguració la va fer mon pare, com a balda de Pollença, no? I a més és interessant perquè entre els anys 60 i els anys 70 se posen les bases de lo que serà la modernització educativa a Mallorca, a Pollença i un port d'Espanya, no? Però a Pollença pensa que el Joan Mas va ser tot un canvi, tota una revolució important i significativa, un centre gros, vull dir, ara és primari, però entenc era l'EGB, de qualsevol manera, és un centre que a Solla hi ha un centre igual.
0: L'edifici és igual, fet amb molt
1: el model, això venia de Madrid, sí. Venia de Madrid, i l'any 76 que se va inaugurar ja hi havia hagut a Espanya la Llei General d'Educació d'en Villar Palací, i va ser un canvi que va començar la modernització. I si tu mires tot el que va passar després, creació de l'Institut o Col·legi Lliure d'Optat, després Institut de Pollença, fins a arribar a l'actualitat, i mira que actualment què tenim. Tenim, per una part, ara hi haurà 6 centres de 0-3, un està en procés, calen monges d'un moll, però tenim la nova Coleta, el que és Boliaina, el que és Montición, el que és el Picarol, i el que és la Gola. I tindran 6 escoletes. Tenim 5 escoles de primària, d'infantil i primària. Dos a Pollença, 3 a Pollença i Palau, i 2 en un moll, no? Públiques. I després tenim 2 instituts, l'Institut de Moll i l'Institut de Pollença. Tenim escola d'adults. Vull dir que ara tenim tot una estructura que no teníem fa 60 anys. A vegades, quan se diu que la història diu qualsevol temps passat fue mejor o peor. No, en temes d'educació és evident que no estudiava tanta de gent, ara tothom estudia, jo sempre ho dic. Quan jo vaig estudiar batxillerat, que arribava fins a uns 16 anys, és a dir, fins a lo que és l'ESO, a Pollença estudiava unes 10 persones. 10 persones. Ara tothom té l'ESO i, per tant, perquè és obligatori fins a 16 anys. Per tant, que ara l'educació té molt de problemes, sí, perquè les famílies han canviat i la societat ha canviat i l'escola té més reptes a plantejar. Però és bo plantejar que Joan Mas, en tot el seu canvi que hi ha hagut, fins a arribar ara, en 60 anys, hi ha hagut un canvi d'estructura educativa, de demanda d'educació, d'increment de professorat, de tot, que realment era difícil imaginar, perquè durant el franquisme i tot això, la situació de l'educació era bastant lamentable. Per tant, 50 anys, quant de nins i que ara són adults han passat per Joan Mas, és a dir, perquè és una escola grossa, que té gairebé uns 500 alumnes i per tant és una escola amb força, no? La Costa Llobera és d'una sola línia, però també té durant 25 anys i era la que antes hi havia a l'Ajuntament, que hi havia l'escola pública que estava a l'Ajuntament, que tenia el pati de l'Ajuntament, per tant hi ha hagut un canvi estructural. Per tant, jo crec que cal donar l'enhorabona a tots els que han fet possible aquests 50 anys, perquè, en definitiva, és el dia a dia de l'escola que va educant a la gent del poble, i concretament la gent de Pollença, no?
0: I ja que parlem d'escoles, per parlar de l'escola de música, que també aquesta setmana passada han tingut els seus concerts de final de curs i vàrem poder gaudir també de la cantata de la il·lusió.
1: Jo, sí, sí. Jo vaig poder anar a la cantata de la il·lusió i també alguns dies vaig anar també a l'escola de música. Al final de l'escola de música, vull dir, jo crec que és evident que a Pollença la música existeix, és a dir, hi ha moltes coses que dir. I l'altre dia que presentava la música al carrer, la música, ho dimarts de Canes Carrinxo, ho dia internacional de la música, etc. És a dir, hi ha una cosa que cal dir, no? És a dir, Pollença, quan als anys 60 se va posar en marxa el Festival de Música, amb Philip Newman, va sembrar música, perquè ara jo crec que tenim el festival que fa 65 anys. Tenim, evidentment, l'escola de música, tenim la banda de música, tenim quantitat d'activitat musical que duren tot l'any. S'ha creat una cultura musical. I a vegades, jo sempre record que quan al principi es feia el festival de música, hi anava poca gent de Pollença. Inclús anava gent de Pollença a veure el desfile de la gent com vestia. Va dir que era formar part una mica de l'espectacle. No? Jo crec que tot això, a vegades, quan un fa una cosa a dins una realitat concreta, pareix que no té repercussió. Però a la llarga, que hi hagi un 300 alumnes a l'escola de música cada any hi van, de distintes... I, a més, la gent va llevar a conservatoris, etc etc. I si damunt resulta que tens, en fi, que totes les escoles fan música i són capaços de posar d'acord l'escola de música i 5è i 6è de primària de les escoles per fer una cantada de la il·lusió, vol dir que hi ha un background, hi ha tot un aforament musical important, i jo crec que això, la banda de música se pensa que com s'ha professionalitzada, de nins i nines, de lots i lotes que tenen una gran formació, tenim més d'una seixantena de persones, que, de nins, de joves que estan a la banda de música, jo crec que és quelcom que hem de valorar, no? Perquè tenim un cor de música, és a dir, hi ha moltes activitats musicals en el nostre poble, de diferents tipus de música, des de gener fins a desembre. No?
0: Sí, de fet, han tingut, ara que parles de música, esos cuernos rock, dissabte a Canes Carrinxo, que també hi va anar una gentada.
1: Una gentada. Per això t'he dit que hi ha molta activitat musical, i jo crec que és bo, perquè, en definitiva, la cultura musical s'ha incrementat també en el nostre poble, com a tot Mallorca, perquè jo crec que ho hem de posar en valor, que les coses no sorgeixen perquè sí. Has de sembrar per recollir qualsevol cosa.
0: Parlant de sos cuernos rock, com que mos han fet arribar, recordem-nos als oients que mos poden enviar preguntes, propostes, per fer en directe aquí a Novalla. 687-72-11-93 és el telèfon mòbil de la ràdio. Si voleu cridar en el telèfon fix o 971-53-54-55 i podeu escriure a radio@jpollenca.net. Ens han escrit, Martí, ara que parlem d'aquest festival a Can Esquerrinxo, una veïnada de la zona Duque Alvari, vull dir que ressona la música fins allà, diu que dissabte a les 7 de matí ja hi havia música a Can Esquerrinxo, diu la gent que viu per Duque Alvari, diu tot ressona, demana que si la podrien posar més baixa si tornen a fer qualque cosa, perquè diu des de les 7 de matí fins a les 2 de la matinada.
1: Tu saps que ho vespre és quan més se sent tot, no? Uh-huh. Vull dir... Jo entenc que...
0: Això era vegades... les 7 de matí, que diu que ja devien fer assajos a muntar.
1: Sí, assajos. A muntar. Crec que a vegades prest. Aquestes coses tenen una, generen una certa molèstia, jo entenc, perquè també la gent, jo m'ho ha dit, gent que té cases, xalets, per aquestes coses, per aquest lloc també tenen un problema. Però bé, tampoc no cal dir que duri tant, perquè ara que hi haurà dimarts a Can Esquerrinxo, me pareix que a les 12 ha d'acabar, no? Si mal no recordo, no? Són uns dies a l'estiu, bueno, jo lament que hi hagi algun tipus de molèstia, però és molt difícil d'evitar-ho en molt sentit, però bueno, em prenen nota a veure si...
0: Més coses que tenim en aquesta agenda. Divendres se va presentar l'obra guanyadora del Premi Pallensa de Poesia 2025 d'Inflexions d'en Joan Urpinell López, se va ser Can Llobera, tothom que hi va anar se'n va poder dur un sí. poema.
1: Sí, sí, efectivament, hi havia, no hi havia molta de gent, però bé, jo crec que és important lo del premi perquè du molt d'anys aquest premi que està bastant consolidat, que se presenta molt...
0: I ha quedat desert o de narrativa l'any
1: sí,
0: passat.
1: Però bueno, a vegades, que ha, a vegades sempre que hi hagi qualque any desert té els seus aspectes negatius, però té l'aspecte positiu que vol dir que el jurat és una mica exigent en la qualitat de les obres, perquè... Pensa que actualment hi ha molt de premis de literatura, de novel·la, de poesia, etc, a la nostra llengua. I crec que és bo, però també crec que és important que un jurat, i sempre dic que un jurat de qualitat competent és clau a fi efecte de poder mantenir una certa excel·lència en les obres que se premien.
0: De fet, ara està obert el termini per presentar-se en el de 2026 i hem de recordar que 10.000 euros són la dotació d'aquest premi, 6.500 per el de narrativa, que és la 17a edició, i el de poesia va començar un any després, la 16a edició, 3.500 euros. I fins dia 7 d'agost se poden presentar treballs...
1: A mi el que m'agradaria és que quan l'altre dia hi anava molta més gent. I
0: a l'acte.
1: A l'acte, perquè, però bé, a lo millor també ens hem de plantejar si realment està ben publicitat adequada, si realment ho dies adequat, si les coses... No ho sé, és a dir, perquè a vegades quan dius... Que, i crec que s'han de donar a conèixer aquestes obres, perquè si no s'han de donar a conèixer no va bé, però hem d'intentar estirar més a la gent perquè crec que és bo, no?
0: Diumenge, na Clàudia Darder també va presentar sí. el seu llibre com una cussa a Can Llobera, diumenge de matí, també.
1: Sí, jo t'ho dic, hi havia més gent, però de qualque manera és el que tenim, és a dir, a lo millor feim moltes coses, però bueno... La cultura crec que és bo que s'impulsi en tots els sentits.
0: Més coses. Martí, Baron, aquí la tertúlia de dimecres, el mateix dimecres, se va a Populars de Pollença, el Partit Popular, varen fer públic que el regidor Miquel Àngel Torres ha decidit cessar les seves funcions com a regidor, li feien un escrit en tota una sèrie d'agraïments i també ja s'ha anunciat que Aina Albertí serà qui el substituirà. No sé quan s'ha de fer oficialment aquest canvi, s'ha de fer en ple?
1: No sé, perquè això també depèn de la Junta Electoral, que és el que ha de donar el vistiplau tot això. Jo li agraeixo a en Miquel Àngel aquest gairebé més de 3 anys que ha estat a l'Ajuntament, o un 3 anys que ha estat a l'Ajuntament. A mi, lo que, tot i que és d'un grup polític diferent, jo sempre he dit que a mi una de les coses que m'interessen és que el ple de l'Ajuntament de Pollença no siguin com el Congrés de Diputats. No? Que hi hagi, diguem, diàleg, que hi hagi crítica de fons, però que mantingueu les formes, perquè no pot ser, i ho he dit moltes vegades, és a dir, jo, la polarització política, que fins i tot em va fer ressò, el papa que ha vengut aquests dies està per Espanya, no? Aquesta polarització política, aquesta crispació, aquesta, a vegades, insult, crec que això no és de rebut, perquè el que comuniques a la societat en general és que tu pots seguir també aquesta, aquesta estratègia. I si un mira realment les xarxes socials, un nivell d'insults que hi ha, a vegades t'acria l'atenció. És veritat que no tothom que utilitza xarxa social fa el mateix, però les xarxes socials donen anonimat i crec que es vol la crítica. Crec que és necessària la crítica política. I jo sempre, jo com a Batle, el que m'ha interessat simplement és intentar que no hi hagi, que hi hagi diàleg, que hi hagi debat, que hi hagi crítica, perquè això jo crec que és bo, però que mantinguem les formes, l'elegància, el diàleg i la bona educació. Crec que és clau, perquè de lo contrari, la imatge que dones i lo que dones, lo que entén la gent, és que les coses, és a dir, que, en fi, que una cosa és tenir idea i l'altra és enfrontar-se d'una forma desaforada. Jo li vull, i jo per això dic que li vull reconèixer en Miquel Àngel el seu tarannà, vull dir, és una persona que pot fer una reae, pot fer una copa amb ell, etc, cosa que a vegades no pot fer, ni a vegades els teus, jo sempre ho he dit, quan estava en el Parlament, jo en el Parlament tant anava a fer una copa els del PP com els altres, i a la vegada lo personal i lo polític no té per què coincidir, jo puc ser d'un partit polític i personalment vull dir bé en qualsevol altre. Per tant, jo a Miquel Àngel li reconec el seu tarannà, els anys que ha estat aquí, el seu sabre estar allà de dins, i jo crec que això és important en el món que vivim actualment.
0: Martí, aquests darrers dies parlarem ara d'Enser i de la campanya Visca Pollença, que a partir de dia 15 arriben canvis en la recollida de residus d'ho porta a porta.
1: D'ho porta a porta,
0: sí, per especificar, perquè nosaltres ens han fet moltíssimes preguntes aquí a la ràdio. Hem de dir que ja ha acabat aquesta període de repartiment d'un kit de reciclatge.
1: Si no n'hi ha, per anar a Enser, perquè no sí. Tothom, ara jo quan venia aquí un parell de persones m'han aturat dient, no, anava a Enser, perquè evidentment tothom ha de tenir una mica aquesta...
0: N'hi ha hagut un període, però bé, clar.
1: Però, dir, no, és a dir, en tenim. Dir, no, sí. No, tot i que
0: s'han repartit... Tothom en podrà tenir.
1: Tothom podrà tenir tot això, i clar, de qualsevol manera jo he dit, anava a Enser, i allà ja s'ha donat tota la informació que s'hagi de fer, no? Jo crec que és a dir, el tema de la recollida de fens està canviant molt, és a dir, des de que va començar, dir, això pensa que abans no hi havia recollida de fens, igualment que tampoc no hi havia neteja de carrers, és a dir, tot cada vegada més l'administració local està assumint competències concretes. Ara, l'únic que se fa fonamentalment, en tot cas ja en l'OTEN s'aniran fent altres tipus de canvis, és la recollida de matèria orgànica. És a dir, separar el rebuig de la matèria orgànica. Per això se donen un poals determinats a l'hora de treure, per impedir que veia les bosses se deixen en terra, hi van moixos, hi van cans, les bosses vessen, estan brutes, jo a vegades ho va passar bastant per un carrer i això implica que el que s'embruta s'ha de fer, no? Però anem a impedir que s'embrutin més les coses. Per tant, el fet de que hi hagi més dies de recollida de matèria orgànica, que se separi el rebuig de la matèria orgànica també és bo des del punt de vista de la sostenibilitat, perquè així com el rebuig és difícil de reciclar, tot l'altre és més fàcil de reciclar. El paper és fàcil, o la matèria orgànica és fàcil, el vidre és fàcil i el plàstic són fàcils. Ara hi haurà, per tant, cinc tipus de recollides, per entendre'ns, i la matèria orgànica és positiva perquè se poden fer, i això fa TIRME, que fa canvis importants i significatius.
0: Clar, la gent té molt de dubtes, però per això hem de recordar a nos oients que demà, dimarts, a les 11, se farà la segona sessió informativa, perquè ja se'n va fer una dijous cap vespre, a la sala de plens de l'Ajuntament demà a les 11, i allà s'explicarà tot aquest nou servei de recollida de matèria orgànica de porta a porta, que molt de dubtes, i nosaltres, si tot va bé, ja vos anunciem que ho donarem per Ràdio Pollença, podreu seguir aquesta reunió informativa a través de Ràdio Pollença. Això és demà a les 11 a la sala de plens, i podeu anar i també podeu fer les vostres preguntes.
1: Ja se va fer, com tu has dit, la setmana passada.
0: Dijous,
1: va venir una quarantena de persones, se varen els monitors o les persones que se'n varen explicar, nosaltres també hi havia regidors i regidores, per tal de vegades donar més respostes a algunes més polítiques, perquè les coses són molt tècniques, però l'important és, ja sabem que durant el procés de transició sempre hi haurà alguns desajustaments, és evident, torno a repetir, que en la primera fase hi haurà altre tipus de canvis, però aquest era un canvi necessari per separar el rebuig de la matèria orgànica. Aquest era un totalment necessari, i torno a repetir, potser hi haurà algun tipus de desajust, ja han tingut algunes comentaris, o algunes crítiques, o algunes suggerències, etc. Però han de posar posar en marxa per canviar una cosa, per veure com funciona, l'hem de posar en marxa, i aquesta jo crec que serà una bona mesura des del punt de vista de lo que és la sostenibilitat, de lo que és el tema de que hi ha d'haver també, això forma part d'una pedagogia. Una de les coses que a vegades per les xarxes, i jo les xarxes les miro bastant, no llegesc massa, perquè a vegades considero que alguns llenguatges són difícilment acceptables. Tothom se lleva el que pensa i ho posa, a dir, és veritat que a vegades no mai sap qui ets, i no sé si està bé o malament, però jo recordo que quan en un diari hi havia cartes del director, que quasi ja no n'hi ha de cartes del director, si t'has fixat en un diari, havies de posar nom, llinatges i DNI. Ara tu saps que hi ha identitats falses, absolutament, per dir, a més, insults. Jo reconec que realment és necessària la crítica en tots els sentits, sobretot quan un municipi com Pollença, que té 4 nuclis de població, que té realment urbanitzacions, etc., a vegades no se fan les coses bé, jo ho reconec, no? Però, clar, per exemple, això també, a més de que la nostra com a administració ho hem de fer millor, jo també demanaria a determinat sector social, ni tothom, que realment utilitzin els contenidors de forma adequada. Que si han de tenir algun tipus de taules o coixins o matalassos, que telefonin a Enser, que no les deixin de qualsevol manera. Ahir, a un carrer de Pollença, hi havia una foto que qualcú vespre havia deixat 3 o 4 matalassos. Clar, és evident que això també és responsabilitat de l'Ajuntament, faltaria més, no? Però jo crec que si volem tenir un poble net, l'Ajuntament ha de millorar la seva gestió, però tots han de contribuir, perquè un poble que s'ha de fer net és un poble que també s'embruta manco, o s'hauria d'embrutar manco, i crec que tenim una deixalleria, també ja se passa a recollir a vegades, en fi, aquest tipus de matalassos o mobles, etc., i que s'utilitzi, perquè les tenim aquests serveis, i realment no costa res, vull dir, simplement estem, per això dic que tot hem de contribuir, començant per l'Ajuntament, començant per ENSE, però també tothom ha de contribuir. Hi ha molta gent que contribueix, ja ho dic sincerament, però hi ha gent que no contribueix, i a vegades l'imatge és fatal, i jo el reconec, però a vegades no pots estar 24 hores del dia recollint fens, perquè no tenim ni capacitat humana ni recursos humans suficients.
0: I aquest servei, com tu dius, la recollida de voluminosos, també de tèstil, que se va introduir.
1: Efectivament.
0: Telefon de demanar cita, recordem ara que em parles en un telèfon, 971-53-45-73, 971-53-45-73, i ja vos diran, segons la zona on viviu, quin dia heu de treure tots aquests voluminosos.
1: Si diu que hi ha un màxim de voluminosos que pot treure, quines hores i quin dia ho has de treure, però sobretot és un servei gratuït que t'ho fan, és a dir, que realment, bueno, gratuït, no ho és, però a l'usuari en aquell moment és gratuït. Per tant, nosaltres demanam, de qualque manera, aquest tipus d'utilització dels serveis i criticar si aquests serveis realment no compleixen les seves funcions. També vull dir, ja que estem en aquesta qüestió, que tu saps que dins d'aquesta nova tassa de recollida de fens se va implantar l'ITR, que una inspecció tècnica de la recollida, que el que passa que hi ha gent, si vol baixar realment la tassa que paga, s'ha d'apuntar en aquest ITR a fi efecte de que realment si ha de pagar 170 pugui pagar és un dia, no me recordo el nombre, un 120-125 euros. És veritat que te faran una mica d'anàlisi, de valoració.
0: Han de venir fent d'inspecció.
1: D'inspecció, si realment separes adequadament. Si no separes adequadament, durant 2 anys no podràs tenir dret en aquesta disminució de la tassa. No? Enguany s'han apuntat gairebé unes 600 persones, tendes, hotels, supermercats, etc., perquè això suposa un estalvi i tot això. Per tant, això té una part pedagògica, també una part econòmica, i per tant se trata en aquest sentit d'utilitzar, diguem, aquests recursos de la millor forma possible.
0: Martí, dimecres a les 12:30 hi ha assemblea a la Felip. Quins temes es tractaran?
1: Bueno, és una assemblea anual normal, que no té massa... bé, no té massa importància, sí que té importància, però són temes que cada any s'aproven, és a dir, se presentarà tota la memòria d'activitats i rendició de comptes de l'exercici passat, de l'any 25, i després se posarà l'aprovació de l'esborrany de pressupost del 26. Vull dir que, bueno, se tracta d'una hi ha tots els ajuntaments de Pollença, de Mallorca, perdó, de les Illes Balears, que la Felipa és de tots els ajuntaments, i se posa pues, qualsevol institució necessita aprovar la memòria d'activitats i aprovar pressupostos que realment tindrà l'exercici. I jo crec que penseu que la Felip forma part de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, on hi ha tots els ajuntaments, etc.
0: I aquest dijous, que és dia 11,
1: sí,
0: eh? Dijous dia 11, has de participar a l'Fòrum de Turisme que organitza el diari Última Hora. Hi ha diferents ponències i tu participes dijous a les 10:30.
1: Sí. No la primera vegada que participo, ja he participat uns diferents anys, hi ha distints ajuntaments, i parlam una mica de lo que és la problemàtica. Jo ho he dit algunes vegades, jo crec que tots sabem, ja han diagnosticat suficient quina és la problemàtica de turisme que tenim a Mallorca. Tenim un problema de sostenibilitat, tenim un problema de moridatzi, tenim un problema de recursos, de mobilitat, de transport, d'embossos, de l'aeroport, tenim molt de problemes. I crec que tots estan d'acord amb els diagnòstics que fem. El problema és que no són capaços, per una part, de posar tot un fil de l'agulla d'un tema complex, que no se pot solventar ni en un any, ni en dos, ni en tres, ni en quatre. I aquí, jo crec que així com he dit a vegades, que en temes d'habitatge també caldria un acord entre tots ajuntaments, entre el govern d'Espanya, governs autonòmics, grups parlamentaris, promotors, per intentar reduir la problemàtica de l'habitatge a Espanya, a Pollença, a Mallorca, a les Illes Balears. Crec que el tema turisme és important que també el grup polític, el govern de les Illes Balears, el govern insulars, els ajuntaments, us hotelers, un lloguer vacacional, us sindicats, un grups ecologistes, entitat cultural, mos posen d'acord amb un full de ruta. Ja crec que és necessari. I crec que aquest fòrum està bé, però jo crec que hem de passar ja de les paraules on ho fets. I la cosa aniré un poc per aquí.
0: Tu participes a la sessió del futur del turisme, gestionant l'impacte, preservant l'entorn, aquesta taula rodona, Bala de Pollença Martí Marc, el primer tinent de Bala del Cudi, Juan Luis González.
1: Sempre bé que és, senyor.
0: Regidora de Turisme de Capdepera, Mireia Ferrer.
1: També
0: després hi ha un expert en estratègia turística, de membre del Consell Nacional de Turisme. I bé, aquesta de turisme és dijous. Ara mirava
1: sí.
0: també tot el programa.
1: Sí,
0: i hi ha molt de temes. Per exemple, també se xerrarà dimecres de la Serra de Tramuntana, com mantenir un paisatge cultural viu. Bé, hi ha moltes temàtiques. Això se farà en el Baluart.
1: En el Baluart, sí.
0: Molt bé. I què més? Hem de dir també
1: sí.
0: que dijous, això és el dematí, a les 10:30, i el cap vespre aquí a Pollença, que no ho teníem, no vos ho hem anunciat a l'agenda perquè encara no teníem aquesta informació, l'Ibavi vendrà a fer una xerrada aquí a la sala de plens per xerrar d'un lloguer segur.
1: Efectivament. És un programa de govern que no ha estat massa exitosa. El gerent de l'IBA m'ha telefonat, a veure si jo vaig dir, efectivament, cap problema, col·laboració de l'Ajuntament, per tota la gent que té habitatges, que li interessa aquesta qüestió, que pot ser, és veritat, no sé per què no ha anat bé, vull dir, però bueno, qualque cosa ha fallat perquè la cosa ha anat bé. I aquí se tracta d'informaran de canvis que hi ha hagut sobre l'habitatge, sobre el lloguer segur del govern, no? I també vull dir que ja que parlem d'aquestes qüestions, que han començat l'adequació de pàrquings, que varen dir que tenim, això és un problema que n'hem parlat aquí a la ràdio, n'hem parlat en un plan municipals, han començat per un pàrquing per l'espai, millor dit, de Can Febus i de la Vinyeta, i continuarem amb els altres pàrquings de Pollença amb altres mesures i fi efecte de tenir un pàrquing millor del que tenim, que ja sabem que no estan en la millor de les situacions, però ho he dit moltes vegades, el pàrquing que tenim estan en zones, o zones verdes, o zones rurals, o rústic, no? Per tant, és evident que nosaltres no les podem asfaltar, les podem mantenir millor, sí. Ho farem, sí, ho farem, i a més amb una inversió significativa. Que ho haguéssim pogut fer abans, sí, per què no ho van fer? Perquè enguany ha plogut molt i per tant és molt complicat. Jo espero que ara amb aquestes pròpies setmanes tinguem una situació millor, juntament amb altres mesures que volen posar en marxa al respecte.
0: I de Manenam, que arribam a les 11, amb el botlletí de les 11 divendres. Martí, bona setmana i fins dilluns.
1: Moltes gràcies i fins dilluns.
0: Adéu.
2: Primer papa que fa un discurs davant la cambra. L'escoltam.
3: Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente en sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo. Permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia i ordenar...
2: És el discurs del papa Lleó XIV a les Corts. Recordem que compareix a petició pròpia i no ho fa com a pontífex, sinó com a cap d'estat del Vaticà. La primera a prendre la paraula ha estat la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
4: És urgent posicionar-se en el lado correcto. La paz ha de ocupar de nuevo el centro de la acción política internacional. La paz de la que hablaba Ramón Llull, la paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia.
2: Abans de la seva arribada al Congrés, el papa ha mantingut una trobada privada amb el president del govern, Pedro Sánchez.
5: Durant la trobada, Sánchez ha regalat al pontífex un bonsai d'olivera espanyola. Des de la Secretaria d'Estat han explicat que es tracta d'un símbol de pau, diàleg i comprensió, valors compartits per Espanya i

0: El bloqueig de la carrera professional, la regulació del teletreball i el reconeixement de la professió de risc pels treballadors de vigilància duanera. A les Balears hi ha un total de 756 treballadors afectats. Antoni Roger, delegat del CESIF a l'Agència Tributària a les Illes, també destaca la manca de personal i assegura que s'hauria d'incorporar fins a 5.000 nous treballadors a la plantilla a tot l'estat i que les Illes també en falten.
1: El que passa és que aquí a les Illes Balears també aquesta afectació és més elevada que altres províncies. Es creix de la població de les Illes Balears és més elevat i, per tant, s'han de destinar més recursos humans a la lluita contra el frau.
0: Una xifra que Roger no ha pogut concretar. A la vaga d'avui hi ha convocats 28.000 treballadors a tot Espanya.
2: Gràcies, Laura Marcos. I acabam amb un apunt de cultura, perquè Biel Mesquida rebrà avui a les 7 de capvespre al Palau de la Música de Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
3: Mesquida ha explicat a l'informatiu matí com es prepara les hores abans de rebre el guardó i ho viu amb molta emoció.
4: I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viuen pletòrics. Jo me sentia pletòric.
2: Amb aquest apunt arribarem a les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Sofia, que escoltes?
7: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
6: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
7: Les veus que connecten amb el teu poble.
6: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
7: El 107.9, Ràdio Pollença.

0: Bé, oients, nosaltres seguim en directe ara mateix i com us hem anunciat, avui hem de parlar del catàleg d'aquesta exposició que finalitza dia 15 d'aquest mes. El Museu de Pollença va inaugurar el passat 12 d'abril una exposició de primavera titulada El cavall Bernat, la muntanya màgica. Encara la podeu visitar en el convent de Sant Domingo, aquesta és la darrera setmana. I d'aquesta mostra gira entorn del cavall Bernat, una de les muntanyes més icòniques de la serra. I bé, avui tenim el director del Museu de Pollença, ja que han anunciat el catàleg que presentaran aquest catàleg. Hi ha hagut un canvi de data i la nova data serà divendres 12 de juny. Se presentarà a les 6:30 a l'església del convent i se farà també una petita visita guiada i vos regalaran una mostra del catàleg a tots els assistents i vos conviden a tothom. I bé, per fer una petita valoració d'aquesta exposició i comentar-nos què inclou aquest catàleg, tenim el director del museu, en Andreu Aguiló. Nosaltres, molt bones.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Com estàs, Andreu? Idò bé, ja finalitza aquesta setmana, l'heu tinguda des d'abril, que la vareu inaugurar. I bé, per començar, com deia, com ha anat aquesta exposició? Quina qualitat ha tingut?
1: Home, aquesta exposició, en principi, ja va néixer amb una certa... amb un cert èxit, per entendre's, perquè vull dir que era, realment era una exposició molt esperada, ja en vàrem parlar en el seu moment. Exposició esperada no tant, el tema precisament, vull dir, va encaixar molt bé, diguem, el que seria dintre de la programació, sobretot per la gent de Pollença, i era esperada per nosaltres mateixos, vull dir que feia molt de temps que teníem ganes de muntar aquesta exposició. I per això dic que ja va néixer com una estrelleta i ha estat, efectivament, ha estat un èxit. A nivell de públic en general, diguem que està tenint la mateixa categoria d'èxit que tenim en les altres exposicions de l'Iglesi, que és bastant, perquè sabeu que passa molta de gent, però en aquest cas hauríem de pensar en els estrangers o el turisme també espanyol, que també visita molt l'Església. I per part dels pollencins sí que ha estat més visitada que l'habitual, i jo diria que, a més, és una exposició que ha generat visites repetides. Vull dir, hi ha molta gent que no hi ha anat una vegada, sinó que hi ha anat dues i tres vegades a veure aquesta exposició. Per què? Perquè per tot el que comportava fer una exposició de la muntanya màgica del cavall Bernat. Vull dir, és un tema molt nostrat, la pintura que ha generat és una pintura que la gent la té com a molt propera, els autors els té molt propers, tant els que estan morts com els que estan vius, perquè és el gran tema de paisatgístic d'aquí, del nostre entorn.
0: I va bé, aquesta exposició, com dèiem, finalitza ja aquesta setmana i presentareu un catàleg, no?
1: Sí, just quasi abans d'acabar presentem el catàleg, que com tots els catàlegs que fem a l'Iglesi realment pretén ser un catàleg molt cuidat. Sempre ho deim que des de sempre, però per aventura en els últims anys mos ho han cregut més, per entendre'ns, sempre aspiram a una certa excel·lència tant amb els muntatges com amb els catàlegs.
0: I... Que ja són d'etapa forta, no?
1: Sí, però és que al final també és que consideram que realment la memòria de tota la feina que fem queda en el catàleg, vull dir, inevitablement. I perquè hi ha catàlegs que mostren les obres que tu es poses, no? Nosaltres, a més de mostrar les obres que es posem, també intentem reflectir el propi muntatge de cada exposició. Vull dir que això se veia molt bé l'exposició anterior, que va ser la del Javier Inés, el fotògraf. Clar, va de ser un catàleg molt ampli perquè volien reflectir les dues coses, no solament totes les obres fotogràfiques que presentàvem, sinó, a més, presentàvem vitrines en documentació, presentàvem molts més elements que els volem incloure en el catàleg perquè realment és la memòria viva d'allò que vàrem fer a Pollença, no tant de l'artista, de les obres de l'artista, sinó també de la nostra feina. I en aquest sentit, els catàlegs s'agafen una dimensió una mica més ambiciosa que el que seria tradicionalment el catàleg de les obres d'un artista.
0: Clar, i cada exposició, al final, és única, té un background, una història darrere, i vosaltres ho heu de reflectir també en aquest catàleg,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, i té una filosofia de muntatge. Vull dir, totes les exposicions...
0: Clar, això té una logística muntada, tot això, no hi ha...
1: A part de la logística, després té, també té un disseny del muntatge, el disseny de muntatge, que cada exposició és una mica particular. Aquí, en aquesta, per exemple, del Cavall Bernat, totes les obres, a part de que teníem unes estructures que eren més transparents, però les altres que anaven en paret, que són modulars, tenien un fons que era unes parts, unes anaven damunt un fons taronja i les altres anaven damunt un fons blau. Per què? Perquè d'alguna manera també agafàvem els dos extrems cromàtics del propi Cavall Bernat, no? que és més blavós els dematins i més ataronjat els capvespres. Totes aquestes filosofies i aquest element més simbòlic de les coses també reflecteix la nostra feina i les obres que hi es posam en participen d'això, no? Vull dir, a l'exposició del Javier Inés hi havia parts de les parets que eren de color rosa i grisa. Vull dir, tot té un motiu i tot té un perquè. I això ho mostren les fotografies del muntatge.
0: Aquesta part de muntatge de l'exposició s'inclourà en el catàleg, i això és el que molta gent potser no veu, que no contractau a lo millor una empresa externa, sinó que és el propi museu qui organitza i fa la logística de tot això, no?
1: Sí. Tenim qualque empresa que mos ajuda després en el muntatge de les
0: home,
1: coses.
0: Home, clar, ja no te vaig a tu carregant.
1: Sí, no, però que d'alguna manera la filosofia, el disseny intern d'aquella, com respira aquella exposició, això és cosa nostra, vull dir, és cosa nostra, perquè nosaltres som els que coneixem també allò que volem explicar amb aquella exposició, i perquè de qualque manera també sabem que l'espai de l'Iglesia és un espai impressionant, és un espai fabulós, però mos menjaria sempre. Si nosaltres d'intervenir som a dins l'Iglesia sempre de la mateixa manera o amb un esperit no canviant, la Iglesia mos guanya. Això és evident, no? I nosaltres hem de fer de puces que volen fer-se notar a dins la Iglesia i respectant molt l'espai de la Iglesia, però ella mos guanya.
0: Mos guanya vol dir que ja de per si és un espai.
1: Ah, és un espai, és un espai que té una magnitud que tu és molt difícil que fent intervencions, però sí que aconseguim mos casam amb l'Iglesia cada vegada, no? D'una manera diferent, però el vestit de novia és una mica diferent sempre, i fins i tot els espais que ocupam a dins la mateixa Iglesia són semblants però no són exactament els mateixos, i això també li passa en el propi muntatge de les obres. Tu quan muntes unes obres amb una paret has de tenir un criteri i has d'aplicar aquest criteri, no? No poses un amb l'altre i sense pensar, no te venen. No, nosaltres no hem fet mai un muntatge cronològic, per exemple, de les obres, i ni mai l'hem fet ni el volem fer. Per què? Perquè de qualque manera mos agrada més que també hi hagi un espai de vital, de respirar, de que les obres se vagin agermanant unes amb les altres i d'una altra manera. I això és un intent, a vegades ho aconsegueixes, a vegades Pentur no ho aconsegueixes tant, però això és un intent que crec que qualsevol muntador d'exposicions ha de tenir molt clar i ho ha de defensar com el seu espai propi, i el seu espai propi també d'obligació, de responsabilitat.
0: Clar, no, al final, també com a muntadors, vosaltres, per exemple, en Javier Inés vau xerrar molt amb en Juanjo, no? Sí. És una persona, però en aquest sí. cas era moltíssima gent. I clar, vosaltres com organitzau això?
1: Això s'organitza...
0: Gent viva, gent morta, sí. No?
1: Això s'organitza amb aquest oxigen intern que tenim, que jo durant mesos me va dient com ho he de fer o quins problemes tindré, i després quan m'hi trob se va resolguent. Per què? Perquè me'n vaig a dormir i me despert amb aquesta història durant mesos i donant-li voltes, perquè en realitat en aquesta exposició del Cavall Bernat, que són 70 peces de diferents tamanys, diferents bases, diferents... un únic tema, això és un avantatge, però en aquest cas està clar que és un únic tema, però també hi havia fins i tot, no molt, però hi havia fotografies, o sigui, canviava el format, el suport, millor dit. No ho sé, això ja és un fet quasi com... com de l'aire que respira, no? Vull dir, hi ha peces que ja quan les demanava ja intuïa on anirien dins l'Iglesia, i d'altres que m'ho van dient elles. I després comences, això és com un dominó, que també comences per un lloc i una te va demanant l'altra, i has de fer que tot encaixi al final, perquè no te poden sobrar, no se te pot sobrar ni espai ni te poden sobrar obres. Però és una feina, a mi m'agrada, és una feina apassionant. De fet, muntar una exposició és com...
0: Jo com té un nadó, no?
1: Sí, però jo venc del món de la publicitat i visc la mateixa sensació, les mateixes inputs vitals, professionals, a l'hora de muntar un anunci que muntar una exposició. Vull dir, quan la feina de rodar un anunci era una, i la feina de muntar era l'altre, era un altre. Tot forma part de la mateixa feina, però per mi són dos moments d'amb una màgia diferent. I a mi, en aquest cas, muntar una exposició té una màgia i té unes necessitats i té unes angoixes particulars que formen part de la feina i que és fascinant quan te surt bé. Vull dir, que normalment intentant que surti bé, perquè tampoc algú podria dir, home, tampoc és tan complicat. Efectivament, tampoc és tan complicat. Però tampoc és tan complicat, el que passa és que no podem mai mostrar una exposició ben muntada i posar-li al costat una exposició mal muntada, perquè la gent vegi lo important que és que estigui ben muntada. I sempre intentant que estiguin ben muntades, amb aquest nivell d'excel·lència que pretenem sempre. I això se nota en que la gent... Tu és com un text ben escrit, no? Tu, quan llegeixes, si llegeixes en veu alta un text ben escrit, és fàcil. Si tu intentes llegir en veu alta un text mal escrit... Has de fer més feina i la boca te pega bots. Vull dir, no va bé. I això passa quan tu visites una exposició ben muntada. Aquí a l'Iglesia, a qualsevol museu i a qualsevol lloc. Tu flueixes a dins l'exposició d'una manera molt més agradable, molt més senzilla, i no te n'adones compte, però... És una facilitat que te dona el propi muntatge d'aquella exposició.
0: I això en quant a la part de, no, de tota la logística, muntatge, que tindrà una part en un catàleg, però la part dels autors, quant d'autors hi ha, quant d'artistes?
1: Crec que al final eren 50...
0: 50 artistes de 70 obres.
1: Sí, no? 50 i... No sé si eren 51 o 52 al final.
0: I com ho reflectireu això en el catàleg? Perquè clar...
1: En el catàleg, aquí sí que... En el catàleg van per ordre alfabètic, perquè és que era una locura.
0: Però, o sigui, el catàleg... explicar cada artista.
1: Sí, el catàleg no, un catàleg, el muntatge d'un catàleg no té la mateixa necessitats que el catàleg d'una exposició. Vull dir que una exposició, el seu catàleg no té unes exigències d'ordre com té una sala d'exposicions. I en aquest sentit, diguem, fem un estalvi de temps i fem un estalvi de mal de caps, dient que el catàleg és per ordre alfabètic, o que haguessin posat un altre tipus d'ordre, no? Vull dir...
0: Clar, perquè tenim un criteri per ordenar això, no, al final...
1: Exacte, igualment que el de Javier Inés, tant l'exposició com el catàleg, però de diferent manera, tenia un ordre temàtic, també per les exposicions que ell havia fet, no? Vull dir, hi havia unes exposicions que havia fet a l'Universal i l'altra a la sala KGB, el que era Eivissa... Tot això, però les necessitats de que això encaixi a dins del catàleg o a dins l'exposició són diferents. I el catàleg en aquest sentit és més lliure, perquè això, en el cas del Cavall Barrat, l'ordre és alfabètic, perquè les pàgines que ocupa una obra grossa és la mateixa àrea que ocupa una obra petita. Vull dir, i en canvi, quan tu físicament estàs mirant un quadre gran o un quadre petit, no l'has de penjar de la mateixa manera. I dins del catàleg tot s'unifica sota l'espai blanc de les pàgines. I l'únic que has de combinar després correctament, diguem, que serien les pròpies fotos del muntatge i els textos que vas acompanyant a cada catàleg, que en el cas del Javier Inés eren molts, per exemple, i aquí no són tants, però sí que, com sempre, hi ha un text principal,
0: Clar, has de fer un pot de biografia, la de la persona... De...
1: Sí, però en aquest cas, com que eren 50 biografies, no
0: per això
1: només hem posat... No ens hem estès en les biografies de cada artista, sí que ens hem estès... Hi ha un text principal escrit per el Miquel Àngel Marc, que no és historiador de l'art, però en aquest cas és geògraf, i mos va fer gràcia encarregar-li l'escrit principal a ell. Primer, perquè ell domina molt tot el tema de la toponímia i
0: bé, tenim aquí un col·laborador
1: per això és un col·laborador que teniu aquí i la seva, el seu tema i la seva corolla és aquesta i nosaltres enteníem que el cavall Bernat és un element que ha servit perquè molts pintors del segle XX i del segle XXI l'hagin representat, però abans de tot és una muntanya, abans de tot és un punt geogràfic.
0: Clar, explicar un poc...
1: Que té les seves... les seves dades de Google...
0: Tècniques, científiques.
1: Exacte, i el defineixen. I després té tota una història damunt, sobretot al voltant del nom, d'on surt el nom de Cavall Bernat i tal, que pensàvem
0: curiós,
1: que era interessant perquè contribueix al mite. Tot això, al final contribueix al mite, però no al mite històric, sinó al mite que se produeix després quan els pintors van repetint un mateix tema, no? Que
0: però
1: això és un tema que m'obsessionava a mi, de dir com és que...
0: És casualitat, en un final, no?
1: El què?
0: Que el cavall Bernat, justament, tingui alguna cosa amb un cavall de veres, no?
1: Perquè sí, però això és una casualitat que arriba molt al final.
0: Sí, vull però l'origen del cavall de Bernat és el cavall de Berna, que ve
1: sí,
0: per
1: si no,
0: de part masculina,
1: de
0: persona
1: sí,
0: masculina.
1: Sí, i que la gent llegeixi tot aquest test, perquè aquí ho trobarà una mica tot, com ha anat sorgint, però penseu que és un nom que apareix molt antigament, però no se popularitza fins al segle XX. Vull dir, no parlaven de cavall Bernat tan sovint. I després, perquè hi ha altres cavall Bernats a altres llocs de Catalunya i de la península.
0: Molt curiós.
1: L'ombra del cavall no surt fins a l'era més propera fotogràfica, vull dir.
0: Clar, perquè... això que és una casualitat que seria el cavall Bernat i que justament hi ha l'ombra del cavall.
1: Jo crec que s'han...
0: És molt curiós tot això.
1: Jo crec que s'han aliat tots els déus perquè sí, realment hi ha una ombra que forma, que nosaltres clar, vegem que hi ha un cert cavall, perquè és que això evidentment no està en els que comencen a emplear la toponima de cavall Bernat, no té
0: no
1: res a veure
0: això
1: en què hi hagués una ombra.
0: Exacte, això, bueno,
1: no cal, perquè ningú l'havia vist. Fins que no existeix, fins que no surt un fotògraf que li fa una foto i que justament veu...
0: T'ho han de dir, això sí que és vera que t'ho han de dir.
1: T'ho han de dir, perquè si no, no. Però, perquè vegem, per això li van donar l'encàrrec en el Miquel Àngel Soreder i no un historiador de l'art, que també era un encàrrec impossible, que és analitzar totes les obres que sortien. Jo, en el meu escrit, he intentat reflectir una mica els grups, no?, d'artistes que l'han pintat i per quin motiu, una mica... Perquè a mi, realment, per mi la gran pregunta és com és que tants i tants i tants artistes agafen un mateix tema sense preocupar-los l'originalitat o no originalitat, vull dir. I per mi el meu escrit va sobre aquesta gran pregunta de per què.
0: Perquè, simplement és molt costumista, no? Al final és guapo de pintar, queda guapo.
1: Sí,
0: no?
1: Però també... El color més guapo de pintar i no l'han pintat tant. Vull dir, ni molt manco. Vull dir, en canvi, l'han fotografiat més. Vull dir, perquè són necessitats diferents. És un atractiu turístic, l'altre és un atractiu de simbòlic.
0: És més fàcil arribar, millor...
1: Sí, vull dir que tenen diferents motius, però són paisatges tots molt importants, però no agafen la dimensió i tu no pots parlar de muntanya màgica. Per dir muntanya màgica han d'haver passat moltes coses, vull dir, perquè si no seria molt gratuït, vull dir, i realment aquesta és màgica, vull dir, i no té res de gratuït, és perquè, però jo el que vull dir és que tot això succeeix entre finals del XIX i sobretot el 20 i principis una mica del 21, que encara hi ha qualcú, encara hi ha qualque artista que encara el representa.
0: Bé, encara avui en dia.
1: I encara avui en dia, i nosaltres encara avui en dia farem una exposició, organitzem una exposició per l'agost de fotògrafs d'aquí, molts de...
0: Això t'anava a dir, si podies començar
1: sí,
0: qualque...
1: Sí, no.
0: Qualque pinzellada, no dirà que anirà. No, però...
1: Normalment, les exposicions que fem a l'estiu per les festes de la Cala Sant Vicenç, a vegades, si ho podem fer venir bé, tenen a veure amb el que hem fet durant l'any aquí a Pollença, i l'any passat vàrem fer una exposició sobre obres del museu perquè nosaltres celebràvem els 50 anys del museu, però enguany vàrem dir, mira, aprofitant una mica l'estela que ha anat deixant l'exposició del Cavall Bernat, hem proposat a 21 artistes, 21 fotògrafs, o 22, ja veurem exactament, no puc tancar encara la llista, de fer una exposició fotogràfica amb el tema Cavall Bernat, també. Ja sabem que hi havia alguna fotografia del Cavall Bernat a dins aquesta exposició que tenim ara, però no era una exposició fotogràfica. I aquí sí que han intervengut, hi ha fotògrafs de natura, hi ha fotògrafs de aficionats a la fotografia en sèrio, per entendre, artistes, també tornarà a haver-hi algun artista que també utilitza la fotografia com a llenguatge habitual, i mos, diguem, com per art de màgia, tindrem una gran exposició de fotografia que anirà en el Saló de l'Hotel Molins, que com sempre és, quan t'inauguram, és una mica l'inici de les festes de la Cala de Sant Vicenç.
0: Molt bé, i bé, aquest catàleg serà gratuït per tots, que al final això és una peça de la història de Pollença, aquests catàlegs, no? Que,
1: sí.
0: I a més molt d'uns artistes que tenien obres en aquesta exposició eren pollencins, sí. Molt d'ells, i al final és un petit record per la història de Pollença, per les famílies.
1: Dels artistes vius que tenien obra en el museu, la majoria eren pollencins, però així tot també hi havia un cubà, un de la Poula, un de...
0: Vull dir, un pot de per tot, no?
1: Un de pot de per tot, però sí, la majoria, i dels que ja són morts, no són de Pollença, són de la tradició de tots els grans artistes que varen venir aquí a Pollença, que ens varen visitar i que varen ser el centre del món a nivell de número d'artistes per metre quadrat, segurament. I una mica hi passen quasi tots ells en aquesta exposició, i estan... hem intentat que hi estiguessin quasi tots ells representats amb, sempre ho han dit, amb la sessió d'obres de la gent, vull dir, perquè nosaltres el museu n'ha aportades, ha aportat obres que ja tenim de la col·lecció permanent, però realment aquesta exposició, sempre ho he dit i ho vaig dir a la presentació, és impossible de muntar una exposició d'aquesta magnitud sense l'ajut d'un poble que té, és un custodi de pintura, sobretot de pintura, d'obres d'art. Vull dir, això,
0: vas a qualsevol casa,
1: això no hi ha cap altre poble de Mallorca, ho puc assegurar. De la resta, no ho sé, però jo diria que és un poble únic que realment els seus habitants, les seves cases, tinguin tanta pintura i tant d'art a dins a les seves parets. Perquè, pues, per això que sempre hem dit, per lo que en deim de l'escola pollencina, però sobretot per la vinguda d'artistes de finals del XIX fins ben bé la Guerra Civil, i altres que després varen traspassar fins i tot la Guerra Civil, però diguem, aquest període realment nosaltres vàrem ser el focus de molts, molts, molts artistes que ens varen visitar, que varen conviure amb nosaltres, que varen conviure uns més anys, uns menys anys, alguns fins i tot van acabar morint aquí, que això és una cosa, és un fet extraordinari. I d'això mateix també surt el que pintassin tant un mateix tema. Vull dir, tot forma part de la mateixa... del mateix interrogant, del mateix mite i del fet, no? Del fet aquest extraordinari. Vull dir, que tant és extraordinària la muntanya com és extraordinària que aquí a Pollença en qualque moment hi hagués centenars de pintors. I tot això és difícil de trobar-li resposta concreta. Tu pots explicar, descriure el que va passar. L'altre és explicar per què va passar. I el per què, jo...
0: No ho sabrem.
1: Podrem fer moltes hipòtesis, suposicions, unes ben fetes, unes mal fetes, però...
0: A la millor no hi ha una resposta, realment.
1: No, perquè el ser humà no té moltes coses respostes. Vull dir, per què tots... per això és que mos passa també avui dia, no? Per què agafa la dimensió que agafa determinada festa, o per què agafa... la dimensió que agafa determinada por que té la societat, coses bones i coses dolentes. Vull dir, a vegades és per la informació, a vegades és per el que la gent parla de les coses, però hi ha un el cor mos batega i mos provoca unes coses que a vegades és molt difícil de saber el motiu exacte.
0: I de bé, tindrem, visitareu, podreu visitar, perdoneu, aquesta exposició fins dia 15.
1: No? Dia 14.
0: Dia 14.
1: Que és diumenge, dia 15, en
0: dia 15 ja no.
1: Sí.
0: Dia 12 se farà la presentació del catàleg, vos en podeu endur un, perquè després de la presentació del catàleg se poden comprar, els atendreu en un museu.
1: Els atendrem en el museu, podran venir a comprar-los en el museu.
0: I de bé, ja sabeu, dia 12 se presentarà i bé, ja vendreu a parlar sobre aquesta nova exposició amb regidor, amb qui hagi de venir.
1: La nova exposició de l'estiu.
0: De l'estiu, perquè han entenguda la d'hivern, aquesta està la de primavera, la d'hivern era d'on Javier Inés,
1: sí.
0: Aquesta primavera i tindrà la d'estiu.
1: La d'estiu, que com sempre, ja sabeu que més que una exposició, com seria aquesta del Cavall Bernat, és una instal·lació. Vull dir que convidam a un artista a que ocupi una mica l'espai de l'església i ho fem des de fa 20 i tants anys. Vull dir que al final, fent de formigueta, els anys passen i després les coses se converteixen en tradició. I
0: se suma al catàleg, també.
1: Quan se va convertir en tradició el fet de pintar el Cavall Bernat.
0: Exacte. I de bé, Andreu, moltes gràcies per venir. Recordant, dia 12, aquest divendres, podreu anar
1: a les 6 i mitja.
0: A les 6 i mitja podreu anar a la presentació del catàleg. Vos podeu endur una còpia gratuïta. I si no heu vist l'exposició encara, que segur que molts heu passat per davant i de dir, ja aniré. I de que sapigueu que no teniu tant de temps per pensar-vos-ho. I de bé, Andreu, moltes gràcies i ens anirem veient.
1: Molt bé, gràcies a tots.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, començam a Eivissa perquè dos homes s'han precipitat a les darreres hores i tots dos es troben molt greus a la clínica del Rosario. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia, aquest matí un home de 29 anys ha caigut des d'un setè pis a Sant Antoni. El pacient ha estat traslladat pels serveis d'emergència fins a la clínica del Roser, on ha ingressat a les 8:30 del matí. Segons han informat des del centre sanitari, a causa de la gravetat de les seves lesions, entre d'elles un traumatisme crani encefàlic molt greu, ha entrat directament al quiròfan. I un altre jove de 19 anys i estatunidenc que va caure des d'uns 12 metres a Santa Eulària ahir, al voltant de les 7:30 de la tarda, ara roman ingressat també a la clínica del Roser, a la unitat de cures intensives, amb fractura cervical i dorsal, pneumotòrax i politraumatismes. Es troba estable dins la gravetat.
1: Gràcies, Carmen Cires. Canviant de qüestió, a partir del curs que ve, els psicòlegs s'estendran als centres educatius de primària. Un equip d'aquests professionals donarà cobertura als més de 300 centres sostinguts amb fons públics on s'imparteixen ensenyaments de primària.
3: L'equip estarà integrat per un total d'11 professionals, 6 a Mallorca, 2 a Menorca i 3 a les Pitiüses. Aquest servei funcionarà a demanda dels centres, permetrà també intervenir davant les necessitats dels alumnes. Sobretot centraran la seva feina en la prevenció, a més d'oferir també assessorament especialitzat. També podran intervenir de manera individual en aquells casos que per la seva complexitat no puguin ser atesos per altres serveis. Ho explica el director de l'Institut Convivèxit, Antoni Vic.
4: El que estem notant és que moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5a, 6a de primari. Estem activant protocols de risc autolític i d'assetjament amb un volum lleugerament major que cursos anteriors, veiem que hi ha una tendència.
1: Seguim parlant dels alumnes de 5a i 6a de primària perquè més de la meitat dels alumnes d'aquests cursos ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu és d'11 anys i gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social. Tot i alguns riscos que alguns

0: Además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexió digital.
1: I avui el papa Lleó XIV ha fet història en ser el primer pontífex que ha fet un discurs des del Congrés dels Diputats. Ha aprofitat la tribuna per reiterar el seu rebuig a l'avortament i l'eutanàsia i ha defensat un ordre internacional que respecti els tractats amb l'objectiu d'assolir la pau en referència als conflictes armats de l'Iran o Ucraïna encara actius.
2: El papa també ha defensat l'acollida digna dels migrants. És un fenomen creixent que necessita, ha dit, de polítiques empàtiques i també d'una bona regulació.
3: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
1: Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.

0: Arribem a les 12 i 8 minuts. Fem un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de dilluns, dia 8 de juny. El refugi del Pont Romà de Pollença ha registrat 2.304 entrades entre els mesos de març i maig d'aquest any, contribuint al creixement de la xarxa de refugis del Consell de Mallorca, que ha tancat la temporada alta amb 17.443 usuaris. Això és un 8% més que l'any passat. Aquest augment confirma la bona acollida dels allotjaments de muntanya gestionats pel Consell de Mallorca i consolida el refugi del Pont Romà com una de les infraestructures de referència per als excursionistes que visiten el municipi i el seu entorn natural. Aquest refugi està ubicat a l'entrada del nucli urbà. És un punt estratègic per als senderistes que recorren la serra de Tramuntana i forma part de la xarxa pública de refugis que dona suport a la pràctica del senderisme sostenible a Mallorca. La seva proximitat a espais emblemàtics com el Pont Romà o el Puig de Maria o el Camí de Cala Boca el converteixen en una base ideal per descobrir alguns dels paisatges més característics del nord de Mallorca. Les reserves de la xarxa de refugis que gestiona el Consell Insular per al mes de juny es mantenen una tendència positiva, amb una previsió global de 3.924 places ocupades, un 29% més que el mateix període de l'any passat, fet que confirma l'allargament de la temporada excursionista més enllà dels mesos tradicionals més considerats de màxima afluència. I hem de recordar que està en marxa aquesta la campanya Visca Pollença, recordant que a partir de dia 15 de juny, d'aquí una setmana, l'Ajuntament implantarà 9 canvis en la recollida de residus en el porta a porta. Recordant que ja s'ha repartit el kit de reciclatge, que consta de cubells i bosses compostables. Ara hem de dir també que, segons ha informat el Bala, també, si qualcú no ha pogut recollir aquest kit, se pot adreçar a Enser i allà se'ls facilitarà. Demà, dimarts, dia 9 de juny, Enser farà una segona sessió informativa sobre aquest nou servei de recollida de matèria orgànica del Porta a Porta Pollença per explicar tota la informació, per resoldre dubtes de la ciutadania, i això serà a les 11 a la sala de plens de l'Ajuntament. La podreu seguir en directe per Ràdio Pollença. I ara d'aquí uns instants en parlarem amb acabar aquest informatiu aquí a la ràdio. Les 11es jornades socials amb activitats de prevenció, sensibilització i participació ciutadana que tornen aquest mes de juny, tornen aquesta setmana amb un ampli programa d'activitats organitzat per les entitats socials del municipi. La iniciativa, que se celebra des de l'any 2012, té com a objectiu donar visibilitat a la tasca de les associacions i contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Les activitats prèvies es duen a terme aquesta setmana als centres educatius, inclouen accions de prevenció i sensibilització sobre l'ús de pantalles, consum de vapes i begudes energètiques, així com xerrades adreçades a famílies. A Ràdio Pollença, com dèiem, a partir d'avui oferiran tota una programació especial amb entrevistes als diferents entitats participants. La inauguració d'aquestes jornades tindrà lloc aquest dijous, dia 11, a les 7 de l'hora baixa en un saló d'actes del Port de Pollença. L'acte inclourà la projecció de la conferència Un repte comunitari, aliança entre gens, famílies, davant les pantalles, el vapeig i les begudes energètiques, i serà càrrec de projecte Home. El plat fort arribarà dissabte, dia 13, a partir de les 10 del matí fins a les 2, hi haurà una jornada oberta al públic, també en un moll. Els assistents hi trobaran taules informatives de les entitats participants, activitats infantils, servei de menjar i begudes, tallers i propostes de sensibilització, entre d'altres. També han de destacar un taller de reminiscència Reviure la mà, impulsat per Afama i Arrels Marines. L'espai obre la porta al bon tracte. Tu tens la clau, ho organitza Càritas per promoure el respecte i la dignitat de les persones majors, i una cercavila a càrrec dels xeremies orats. Les jornades compten amb la participació d'entitats com Avaimar, ADA, Afama, Càritas, Associació de Persones Majors de Pollença, Esplai Born, Xeremies Orats, Pròdits i Rotary Club, així com també la incorporació de nous col·laboradors com Ela Balears, Eduque Clown i Projecte Home. Sobre la convocatòria pels Premis Pollença Literatura 2026, el Premi Pollença de Narrativa i el Premi Pollença de Poesia impulsen un any més la creació literària en llengua catalana. Un premi que tenen com a finalitat impulsar i promoure, com deien, la creació literària en llengua catalana. Els convoca l'àrea de normalització lingüística i sumen una dotació total de 10.000 euros. El Premi Pollença de Narrativa, que arriba a la seva 17a edició, 6.500 euros, i el Premi Pollença Poesia, la 16a edició, 3.500 euros. Són oberts a qualsevol persona física que vulgui presentar una obra i la convocatòria està oberta fins dia 7 d'agost. Trobareu tota la informació i les bases a les xarxes socials de l'Ajuntament i també al web municipal. I parlant de literatura, l'escriptor Ricard Ruiz Garzón ha estat el guanyador del Premi Narrativa Infantil i Juvenil i en Cifra de Colònia 2026 en l'obra 30 pares vaig tenir i encara me'n queden dos. El guardó, impulsat per la Fundació Guia en Cifra de Colònia amb el suport de l'editorial Barca Nova, reconeix obres en català adreçades a lectors d'entre 8 i 14 anys i reafirma el compromís de Colònia en la promoció de la cultura i la literatura infantil i juvenil. L'obra premiada combina humor i fantasia per relatar la història d'una jove que, a partir d'un desig inesperat, viu múltiples experiències canviant de pares en un relat que convida a reflexionar sobre la família i els valors actuals. En aquesta edició s'hi han presentat 21 obres, fet que evidencia la vitalitat de la creació literària en català. Des de 1980, Colònia, a través d'aquest premi, impulsa la creació literària i fomenta la lectura entre els més joves, consolidant-se com un referent en el suport a la cultura del nostre territori. I recordeu que avui, 8 de juny, ha començat oficialment el bescanvi de la campanya de bons de producte local de les Illes Balears. Els bons funcionen de manera que estalvies la meitat, consumeixes 20 i pagues només 10 per cada bo. La promoció estarà activa fins dia 7 d'agost i permet comprar productes de proximitat a un preu molt més reduït. El bons adquireixen directament al mateix establiment on vulguis fer la compra. Hi poden participar persones majors de 18 anys amb el DNI, amb un número d'identificació d'estranger. Poden adquirir productes a qualsevol dels establiments adherits a la campanya. Cada bo de descompte té un valor de 10 euros sobre una compra mínima de 20. Cada persona pot accedir a un màxim de 10 bons de descompte, els quals pot utilitzar a una única compra o aplicar a diferents compres i establiments. Podeu entrar al web bonsdeproductelocal.com per conèixer quins són els establiments adherits. Aquest divendres hi ha campanya de donació de sang al municipi. També n'hi haurà dia 22 en Umoll, recordant que és important reservar cita a donasang.org. Així podeu escollir la franja horària que vos vagi millor. Encara queden places. Recordem que amb una donació podeu ajudar a salvar fins a 3 vides, ja que la sang no es pot fabricar. I a les Illes cada dia es necessiten 200 donacions. La música al carrer continua aquesta setmana. Avui dilluns, dia 8, actuaran a la plaça dels Seglars Pet Toni, Sol i Marce. Dimecres hi ha doble sessió, Bau Contudo a la plaça Major i un carrer Ponent d'Humoll, Pet Toni, Sol i Marce. I divendres, Cerdà, Herrada i Garcias davant l'Ajuntament. Ja podeu comprar les entrades per l'obra de teatre Després de la desgràcia. Els dies 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, el grup Pollensí de Teatre representarà l'obra teatral musical Després de la desgràcia de Pere Sales i Martí Sáez en el claustre del convent de Sant Domingo. Una representació que arriba després de 30 anys de la seva estrena i de les entrades es venen a ticketiv.com, també l'Oficina de Cultura, i sí que han d'informar que únicament s'acceptaran pagaments en targeta de crèdit. I dels esports, el primer equip del Pollença i Port Futbol Club va aconseguir una gran victòria de molta feina a Can Gaspar, al Pla de Natès, el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a la divisió d'honor. Un partit molt lluitat, molt seriós, en un camp complicat davant un gran rival. Un resultat final 2-2, victòria per als pollencins. Ara queda la tornada, la definitiva, esperant endur-se una victòria important en aquesta final de la play-off. I del Real Club Nàutic del Port de Pollença destacam excel·lents resultats en la Copa d'Espanya Cadet Sprint disputada a l'embassament de Pontillón. Elisenda Sardà ha estat campiona 200 metres, també de 500 metres, en C2, dones cadet Elisenda Sardà i Marina Soares, C4, Elisenda Sardà, Ariadna Cañero, Almendra Murga i Marina Soares, i C1, cadeta Leo Fas. També es destaca que en Elisenda ha sumat 3 medalles d'or i Marina Soares ha conquerit altres 2 ors, contribuint així una manera decisiva a l'èxit del club en aquesta competició nacional. 12 i 19, faim una aturadeta molt breu i ara acabarem, com vos hem dit, avui faim la primera de les entrevistes per parlar de les jornades socials que arriben al nostre municipi. Avui ens acompanya la regidora Maria Morro i també tenim representació de Càritas i d'AFAMA.
1: Som Convilastre 160. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
2: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudi del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Molt bé, amics, i continuem en directe a Ràdio Pollença. Com us informava avui de matí, aquesta setmana torna la unió de les entitats socials d'aquest municipi amb aquesta 11a edició de jornades socials. Tenim avui, perquè mos ho conti, a la regidora de Benestar Social, Anna Maria Morro. Bon dia, Maria, com estàs? Perdona, Maria, vos tenia mutejat sense voler. Disculpeu, ses molèsties. Te tot dones de benvinguda, Maria, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, gràcies, bon dia.
0: Bon dia. Després tenim per la part de Càritas, Anna Puri López. Bon dia, Puri, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: I després per la part de Fama tenim el director, que és en Toni Cifra, que és terapeuta ocupacional. Bon dia, Toni, com estàs?
3: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Ah, idò, si vols parell, podem anar directament ja en el tema que ens ocupa, que són aquesta edició 11 de les jornades socials aquí en el municipi de Pollença, Maria.
1: Sí, bueno, sí, hem arribat a l'11 en edició. Enguany sí que és veure que serà amb un format més curt propi dia de la jornada, però no menys important, ja que ve precedit de moltes activitats que ja varen començar la setmana passada. Sí que és veritat que l'11a edició hi hem anat canviant de format, perquè a principi d'any començam a mantenir reunions a les diferents entitats que hi participen i també ens anem adaptant un poquet a la demanda i a les propostes que fan totes i cada una d'elles. I de vegades poden ser tot un cap de setmana i de vegades per motius de moltíssimes de coses pues ho han de reduir. En aquest cas, el dia de la jornada serà dissabte, per tant serà dissabte de matí dia 13, però sí que tot que ha vengut prèviament acompanyat o bé prèviament d'activitats durant la setmana passada i continuaran durant tota aquesta setmana. Sí que és veritat que la setmana passada enguany el tema són la prevenció de begudes energètiques, vàper i l'ús excessiu de pantalles i s'han fet xerrades informatives en els centres educatius a l'alumnat de 6a de primari, tant en el col·legi de Pollença com en un moll. Sí que és veritat que cada centre educatiu ha triat si volia fer la xerrada de les tres edicions o si trobava més adient remarquen-ne una o una altra. Per tant, Projecte Homo s'ha obert i ha fet les activitats o les xerrades així com cada centre educatiu li ha demanat. Paral·lelament en aquestes activitats i aquestes xerrades que s'han fet en els centres educatius, per demà hi ha una xerrada per famílies, perquè des de Projecte Homo sí que quan varen xerrar amb ells, i és evident que tu pots fer les xerrades a les al·lots i les al·lotes, però també les famílies de vegades s'ha de tenir o han de tenir la informació per poder complementar el que ells han escoltat i el que la família pugui haver escoltat. I per això, per aquest motiu, demà a les 6 en el Saló d'Àter du Port de Pollença pot se farà aquesta xerrada, que és una guia de supervivència per a famílies, entendre el món de les pantalles, el vapeig i l'energia enllaunada. Que això serà a càrrec de l'equip de prevenció comunitari de Projecte Homo de Balears, amb la ponent Àngela González Rayó, que és la responsable de prevenció comunitària. I demà aquí a Ràdio Pollença hi ha una entrevista ja concertada i agendada en Projecte Homo, perquè ells seran el que vos contaran més de primera mà com és el seu projecte i què és el que farem aquí. Després, dia 10, hi haurà un programa especial sobre salut bucodental, també aquí a Ràdio Pollença, salut bucodental i addiccions, a càrrec de dentistes sobre ruedes. Normalment ells participaven sempre en un taller el propi dia de la jornada, però enguany, com que tenen aquest programa salut bucodental i addiccions, per varen trobar convenient que poguessin venir aquí i explicar aquest programa. I després divendres sí que vendran altres, tornarà a venir qualque tècnica de, en aquest cas una tècnica de benestar social, i després vendrà l'Espai Bon, Educa Clown i l'Associació de Persones Majors, que també organitzen activitats, com avui que hi ha Fama i Càritas, perquè ells també el dia de la jornada faran una activitat. I després, dissabte, pues, sí que és el propi dia de les jornades, de les 10 a les 2, hi haurà taules informatives durant tot el matí, hi haurà venda de menjar i begudes, pintacares infantil a càrrec d'Espai Inform, i també Educar Clown farà un taller. Des de Càritas també faran un mural, i des de Afama també faran un taller, però crec que són ells que ja que m'acompanyen, o jo els acompanyo a ells, pues, puguin explicar quines són les activitats que el desenvoluparan. I després, a la 1:30, de 12:30 a 1:30, farem una classe de ball en línia, adreçada a tothom, és una classe, i a la 1:30 se farà el tancament de les jornades a la lectura d'un manifest que també ara na Puri mos explicarà. I un poc això serà el desenvolupament de... Ah, m'he oblidat que dijous hi ha l'inauguració. L'inauguració de les jornades...
0: Ah, t'ho volia demanar, però bé, sí. Ja està.
1: Dijous hi ha l'inauguració de les jornades, que també se farà en un saló parroquial, i bueno, l'inauguració, el logotip de les jornades és un puzzle de totes les entitats que fan feina pollença i que participen a les jornades, i després també Projecte Home farà una mica de taula redona, ja que enguany el tema de les addiccions, i això també serà en un saló d'actes del Parc de Pollença.
0: Sí, perquè és la primera vegada que ho feis en el Parc de Pollença,
1: sí,
0: això?
1: Sí, fins ara ho hem fet. Totes les 10 anteriors s'han fet a Pollença, sí que han canviat d'espais, s'han fet a plaça, s'han fet en un claustre, dins un claustre, de fora hem anat... Són unes jornades que són dinàmiques, obertes, i van evolucionant segons la disponibilitat també que tenen les entitats per poder assistir. I enguany tenim com a convidats Educa Clown, Projecte Homo i ELA Balears, que per primer cop també participarà a les jornades, i supos que ja serà una de les entitats que quedarà per els propers anys.
0: Molt bé, gràcies, Maria. Idò, si t'apareix, anem amb tu, Puri, que me'n pot dir d'aquesta trobada que la part de Càritas, que és la part que te toca a tu?
2: Sí, bueno, pues nosotros también llevamos muchos años participando en las jornadas. Cada año hemos hecho pues actividades diferentes, pero este año queríamos centrar más el tema en las personas mayores. El día 15 de junio, bueno, es el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y el Maltrato a la Vejez, y como las jornadas estaban cerca, como el sábado día 13, pues queríamos aprovechar este año para hacerlo. Cada año se hace en Cáritas, pero bueno, este año para hacerlo en las jornadas sociales. Es una actividad donde es intergeneracional, participarán niños, participarán jóvenes, personas mayores, y estará abierta desde las 10 que comienza hasta las 2, es decir, se hará un mural, es decir, cada persona que pase por allí, pues lo que hará es pondrá una frase en contra del maltrato y del abuso a las personas mayores. Después, al final, como ha dicho María, se creará un mural que será un poco pues de todo lo que salga del día. Y luego se terminará con un manifiesto que se leerá allí. En esta actividad participarán voluntarios de Cáritas Parroquial y también algunos técnicos. La actividad, esto es como actividad. Luego, lo segundo que se hará es, tendremos una paradeta también con la venta de productos de este año, también lo vamos a hacer, casi cada año traemos, de demostración de juguetes. Tenemos un taller en Cáritas, en la zona de Palma, en Verge de Lluc, donde es un taller de recuperación de juguetes. Y lo que hacen allí, pues son las personas que están trabajando allí, lo que hacen es que reciben una beca económica, y lo que hacen es pues arreglar este de juguetes para darle una segunda vida. Y luego estos juguetes se suelen vender en las tiendas de Cáritas en fiestas, en ferias que se hagan, y también en las jornadas sociales. Y es pues un poco por concienciar a la asociación, porque al final es la muestra del trabajo comunitario que se hace en Cáritas, ya que estos juguetes se hacen de recogidas de en coles. Aquí en el colegio de Pollença pues también colaboran en las recogidas. En el Costa Llobera cada año nos suelen llamar para hacer una recogida de juguetes, y después se llevan al taller, los que tienen utilidad se les da una segunda vida y los que no, pues se reciclan. Y entonces pues también haremos lo que es la venta de juguetes, ¿no? con voluntarios también de Càritas.
0: És encomiable donar un reconeixement a aquesta gent que fa aquesta labor, de donar un segon ús a unes coses que ja s'han emprades. I teniu qualque projecte nou com a Càritas, com a tal? T'ho dic, abans de passar a fama, si teniu qualque projecte que tingueu... Sí, en marxa.
2: Sí, bueno, nosotros trabajamos en lo que... Yo trabajo en la... Soy trabajadora social y trabajo en las Càritas parroquiales. Nosotros ahora mismo estamos ubicadas en Puerto Pollença y también estamos haciendo un acompañamiento aquí en Càritas Parroquial de Pollença. Tenemos diferentes proyectos que cada año, pues ahora siempre suelen ser, bueno, pues suelen ser los mismos porque es a través de las demandas que nosotros nos hacen. Son talleres de catalán para personas que acaban de llegar, también hacemos clases de castellano. Y tenemos un grupo de mujeres que este año lo hemos enfocado, llevamos un par de años enfocándolo más pues al tema de la costura. Y participan, la mayoría son mujeres de marroquíes. Y luego también hacemos un taller de inglés y bueno, eso a nivel grupal. Y luego también tenemos un proyecto que es con la residencia del puerto de Pollença, que está formado con voluntarios para acompañar a las personas que están allí en la residencia, que los voluntarios lo que hacen es que suelen ir uno o dos días a la semana y bueno, pues hablan un poquito con ellos o si a uno le gusta leer, leen con ellos, juegan a las cartas y es pues por eso, pues por paliar también la soledad de las personas mayores, que aunque estén en la residencia hay muchas personas que no tienen una red familiar o si la tienen pues no están presentes. Entonces creemos que como Càritas pues podemos ayudar con esto y lo hacemos con voluntarios siempre.
0: Totalment, i a més ho xerraven fora de micro amb ella, que xerraven d'això, d'aquesta cronificació que hi havia de la soledat, sobretot en segons quines edats, i que és molt important en quant a benestar social del municipi, per promocionar aquest voluntariat que vagin i facin companyia. Passam al director de fama, en Antoni Cifra. Bon dia. Bé, ja t'he dit bon dia abans, ara no porta tot el món a saludar. Què porta fama en aquestes trobades, en aquestes jornades?
3: Bueno, el paper de fama de Jason Jutter res anys ha estat com un poc més diferent, perquè si ja es veig que duiem sempre participant a les jornades amb les paredetes i demés, però si ja m'ho vam adonar compte que qui més qui manco ja coneix a fama d'impollença de que van assistint a les jornades i bueno, van decidir que potser li havien de donar una volta a la manera de donar-nos més visibilitat i ara fa un parell d'anys que estem un poquet en la dinàmica d'intentar treure un poquet la feina que fèiem en un carrer aquest dia i bueno, vam començar fa un parell d'anys que vam com a treure un taller d'accessibilitat que ja havíem iniciat a les jornades d'accessibilitat universal. I fa un parell d'anys també vam fer un taller amb ja m'he un poquet com a més enfollat també en els usuaris de bunyols i també ja vam fer com una part de discriminació gustativa, per dir-ho d'altra manera, així més d'estimulació sensorial. I bueno, hi hem seguit un poquet amb aquesta dinàmica de treure un poquet tallers o activitats i teràpies que habitualment fèiem a dins el centre amb els usuaris. I bueno, un guany precisament mos va anar bé coincidir amb Arrel Marines, perquè també tenen un projecte seu de reviure la mà, és un poc recuperar la memòria de la xera o Port de Pollença i sobretot la part de l'abadia durant els darrers anys i bueno, vam contactar amb ells a veure si els interessava pues, fer com un taller de reminiscència, que al final la reminiscència, per qui no ho sàpiga, és com una votació d'un record antic i bueno, la idea va ser pues, juntar amb molts també com que les jornades seran en un passeig allà davant l'oficina de turisme, que tindrem un port data, que serà allà davant tu port, pues, que millor indre pues, com a, per fer també un espai de record de com era aquella zona abans i bueno, tindrem entre Rels i a fama pues, van dir d'organitzar aquest taller, que serà obert, podrà venir tothom qui vulgui a donar veu en els seus records I bueno, la idea, la dinàmica anirà un poquet amb suport fotogràfic. Tenim fotos de l'Arxiu Bestar, també mos n'ha cedit a la cofreria de pescadors, i a partir d'aquí pues, anar obrint com un poquet de diàleg i intentar construir també un poquet una cronologia de l'evolució de l'abadia durant els darrers anys. I bueno, aquesta és un poquet la idea d'enguany. La veritat és que mos ha anat molt bé, perquè Real Marines també tenia aquest projecte iniciat i bueno,
0: si te refereixes en aquest projecte que tenen dels boscos marins que estan no sé què, què dius?
3: No, bé, aquest és un altre que tenen de boscos marins que crec que va més enfocat a les praderies de Posidònia.
0: Sí, exacte. I d'on a qui te refereixes? Jo és que devia, com que m'ha dit això amb el d'esport, no pensava...
3: Crec que el van iniciar a principi d'any i bueno, també va sorgir un poquet de demanda social que els hi va arribar a ells, si no vaig malament, que l'altre dia m'ho contava en Josep. Va ser com un poquet de demanda social d'un parell de persones del port de Pollença que s'ajuntaven a Novars i xerraven de lo que era el moll antigament, de com havia evolucionat i tot això. I bueno, a partir d'aquí varen arrels com que els va ajuntar tots i varen anar fent demandes també a nivell de xarxes de gent que volgués participar i aportar la seva veu en aquests diàlegs en el final, i bueno, ho van enregistrant aquesta informació per saber també ja no només com era, sinó el que se feia, com funcionava antigament determinades professions, les peixateres, la part de marineria, les primeres golondrines, que hi va haver també els inicis del turisme aquí. I bueno, han anat enregistrant i han anat fent aquesta memòria oral, per dir-ho de qualsevol manera, i bueno, esperant que aquest dissabte també s'animi gent a venir a participar i també pues enriquir un poquet tota aquesta memòria oral que ja ha anat començant també des de Real Marines.
0: Molt bé. I
1: sí, jo crec que afegint un poc el que diu en Toni, crec que això és molt important, perquè molta de gent jove no coneix tot això. Per tant, si són unes jornades socials on hi ha diferents grups d'edat, infants, joves, no tan joves i majors, doncs crec que és important posar-ho en comú, perquè molta de gent a lo millor se pensa que sempre ha estat així, que el peix sempre s'ha venut empaquetat a dins un súper, i no és així. Vull dir, jo crec que donar a conèixer aquesta memòria oral, que ara és oral i visual a través de la fotografia, crec que és un projecte bastant important i que té molt que veure amb la feina que fan a Fama, i també aquest taller que ells sempre fan des de Fama, tallers intergeneracionals, que crec que serà un bon moment per posar en comú totes aquestes coses, i crec que això és important. I el veritat que en Toni ho ha dit, i no havia pensat a dir-ho, que un guany sí que en un moll estarem a la plaça Enginyer Roca, que és davant l'oficina d'informació turística, per també estar un poc més enmig i donar un poc més de visibilitat a totes aquestes entitats que d'una manera o de l'altra fan feina a Pollença.
0: I d'ahir crec que ja ho heu dit tot, crec que no queda res més per dir. Sí que donarem les gràcies, i això ho farem arrel de tot aquest programa que farem arrel d'aquestes jornades, donarem les gràcies i vos pareix a totes les entitats que hi formen part, que és a Baimar, a Adà, a Fama, Càritas, Associació de Persones Majors de Pollença, Espai Bom i Xeremies Orats, Prodis i Rotaris.
1: Sí, a Real Marines també.
0: Real Marines, sí, perquè se m'ha teat.
1: I sí, també hi haurà un passa-que-res a les 10 del matí en les Xeremies Orats, sí, que cada any mos acompanyen per inaugurar un poc aquesta jornada, i des d'aquí pues, jo aprofito també per animar la gent que participi, que les famílies vagin o venguin demà en un saló d'actes en aquesta xerrada familiar, perquè crec que tots és interessant escoltar i saber de vegades com han d'actuar davant quines situacions que tinguem, I després també pues, animar que venguin a la inauguració, que serà dijous, i a participar, com no, dissabte de les 10 a la 1 i mitja, que serà la lectura d'un manifest, a totes aquestes activitats, perquè hi haurà una gincana també, una actuació que han dit d'Educar Clown, i bueno, moltes activitats durant tot el matí, per tant, convidam a la gent que vengui a participar.
0: Molt bé, i d'ahir si no teniu res més a dir... També dic, continuarem...
1: Sí, ara sí que volia afegir una cosa que us he contat a ells quan esperàvem aquí. Sí que és veure que relacionat amb aquestes jornades socials, però per falta de temps no se farà ara, sinó se farà quan torni a començar el curs escolar, és que s'organitzaran juntament amb Projecte Homo unes jornades formatives que tindran un certificat d'aprofitament de la jornada. Encara no tenim dates, per això no ho hem publicitat, i considerant que l'estiu no és viable, per tant, quan torni a començar el curs escolar, pues se tornarà a fer, se faran aquestes jornades que aniran adreçades a totes aquelles persones, monitors de temps lliure, entrenadors, equips esportius, professors, tota la gent que vulgui participar en aquesta formació, doncs ho obrirem, i depèn de la demanda que hi hagi, doncs se gestionarà o s'obriran diferents tons per poder fer aquesta formació. I això anirà lligat en aquestes jornades socials, però per problema de temps ho farem després de l'estiu. Gràcies.
0: I aquestes jornades que són? Els formaràs, o sigui, faràs la formació per projecte home i unitat de conductes addictives, que és UCA, no?
1: Sí.
0: Perfecte. I d'ahir, si ho voleu, m'ho deixem aquí, continuarem amb les jornades ara demà i passat demà, i després dissabte, que serà el dia gros. Que vos vagi tot molt bé, gràcies a tots.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
4: Les 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
5: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

cançó d'amor. Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona. Tindré prou amb el teu Barcelona. Escampats pels teus racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

tindré prou amb el teu Barcelona. Escampats pels teus racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

0: Get the count in. Where is it?
1: One.
0: There it is.

0: Bones tardes.
1: Molt bones tardes a tothom.
0: Benvingudes i en Joan de la Liada.
2: No sé ni pitjar un botó, tu.
1: No. En Jordi volia començar i en la segona.
0: Ja m'ha fotut.
1: Cunyado cabrón.
0: Sí.
1: Ahí lo dejo.
0: Benvinguts i benvinguts a un nou programa de Trash Monday Music Club. L'únic programa de ràdio pollança que ho va demorfar de telonero. Perquè ho dijon un ball de bé...
1: És vera que m'ho fa de telonero.
0: M'ho fa de telonero.
1: És vera.
0: Ho dijon un ball de bé...
1: Ben vist.
2: No et sobrats.
1: Moltes gràcies, senyor Martí, per fer-me de telonero. Cada dilluns.
0: És un bon telonero.
1: Sí, sí.
0: No, fa molt bé.
1: No falla.
2: Deixa el públic alentat.
0: Hola, Martí.
2: Avui demà.
0: Demà molt bé.
1: No crec que mos escolti. No. Bueno.
0: Mai se sap, mai se sap.
1: Avui, com he dit avui de matí, que deia aquell... No, què? Digues.
0: No.
1: Que viatjarem en 1997, va ser una idea de don Joan,
0: ja rebut.
1: Que va dir, per què no fem això? Ell sempre està al quit, eh? I és vera que és un dels anys fonamentals per la música independent, no? Perquè jo crec que va ser un any que va ser molt prolífic en quant a discos, però que també... se va obrir cap a altres costats la música, era una música que estàvem acostumats a escoltar-la, quatre grupetes d'aquests que gravaven a casa seva, o un garage, allà quatre cables i gravadores analògiques...
0: A Texas,
1: o allà on fos, després de fer feina, tant...
2: A Texas de Chicago.
1: I molt d'aquests grups, aquest any, pues, ja pues, estaven més com a més professionalitzats, sense abandonar aquest caire més... més independent, però...
2: Suposo, el vera que és un any de molt de discord de maduresa per molt de grups.
1: Exacte. Sí, perquè, clar, van començar així com dèiem, d'aquella manera, però a poc, pues, sí, ja. Varen anar guanyant...
0: Sí, van de començar el programa...
1: Músculo,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: se diu.
0: Sí. Van de començar el programa per fer, no sé, si haguessin de fer un top 10 de l'any 97, t'he dit fotut, eh?
1: Sí, perquè
0: deixarien de fora... Bé, de fet, han deixat de fora...
2: Discharge,
0: Sí, per qüestió de temps, han deixat de fora... L'estat de Discord Bands.
2: Per exemple, el primer de Godspeed You Black Emperor.
0: Sí,
1: però és
0: sí.
1: Que tampoc no podíem encaixar.
0: No.
1: Hem de fer un programa després... per posar una cançó de Godspeed You Black Emperor.
0: Ja n'hi ha de fora a fumar, que tot temps,
1: però,
0: no diré
1: però... Una cançó de 20 minuts, ja, després una altra cançó de 20 minuts, i d'aquí no salim.
2: Jo, Joan Jordi, tu que pinxes discos, jo toc un dia poder fer una pinxada de Godspeed.
0: Puc fer.
2: Cobraràs-ho d'una manera...
0: Ho puc fer des de que meu, també. Directament, això ja no m'ho present.
1: És un disco per tancar un bar. Tancar un bar i escoltar aquest disco, rotllo hi-fi, te seus allà... Saps? I venga a demanar begudes, tothom callat, i després, com allò que vos vaig passar, que feien a Palma,
2: sí.
1: Una escoltada d'un disc...
2: A Purple Haze, l'info de
1: Purple Haze, correcte. Pues això, hi ha discos d'aquests per fer això. Bueno, no mos enrotllem gaire, que aquí hi ha 21 temes.
0: Sí.
1: I...
2: Avui... Més el que no hem posat, que també hem de xerrar el xatxel de fora.
0: Sí, també.
2: Alguns, n'hi ha qualcun que no hem posat, però tothom els ha sentit. Però això també sembla així, està...
0: Sí. Bueno, comencem aquesta llista amb el senyor Nick Cave i el seu Bad Seeds, que aquest any 97 van treure probablement un dels seus discos més coneguts, que és el The Bold Man's Call, que és un disco bastant molt tranquil, molt introspectiu, però és que he estat llegint una bíblia, moltes referències religioses. És un disco que hi ha un canvi, perquè l'anterior havia estat Murder Ballads,
2: sí, Murder
0: Ballads. Mm-hmm. Que era un disco més del que estem acostumats a Nick Cave, i en aquest bot de Bold Man's Call fa un canvi totalment radical. És un disco que té molt poca instrumentació, hi ha piano, hi ha guitarra, però no hi ha massa... bateria, però és un disco molt instrumentalment molt molt, molt senzill, no?
1: Sí. Bueno, això ho va demanar ell, sí. Va ser algo deliberat de Nick Cave, d'aquest disc. Ho va gravar en els estudis, bueno, de què he apuntat, Sarm West de Londres, juntament amb en Flood i en Toy Cohen, però li va demanar precisament això, reduir arreglo, dramatisme i tot això, i que les cançons fossin més cançons, que era el que ell volia, no?
0: Sí. I el que dèiem, un disco molt, molt intimista, molt, molt, molt tranquil.
1: Ah, i una altra cosa, que moltes cançons estan inspirades en la relació que va tenir sí, una pilla.
2: Sí, també ha venit d'una ruptura. Sí.
1: Per això.
0: Sí, sí,
1: ara, estava tocat, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, està inspirat molt de temes com aquest que escoltarem ara, que és West Country Girl, i després Black Hair també està inspirat a la ruptura sentimental que va tenir Nick Cave en el PJ Harvey, que aquesta mona va quedar tocat.
1: Hombre, després de gravar aquells discos tan intensos i tan violents,
0: sí,
1: així rotllo apocalíptic,

0: el va treure l'homogènic.
1: Bueno, claro.
2: Sí, bueno, per nosaltres hem agafat, hem fet una llista de l'any 97, de temes que més...
3: Que més mos han agradat.
2: Més mos han arribat, més mos han agradat.
3: Si aquest programa fes una altra persona, doncs pues,
2: sí, no hi ha cosa. I, per tant, un nostre grup musical no té... No se pot discutir. Saps? Jo, jo m'imparto una merda i...
3: Ja començava.
0: Això m'avisa.
2: Si una altra persona ha fet una altra llista, un nostre grup musical no té discussió, o sigui que...
0: Si no m'agrada, si no en tenim ni idea, no?
2: És que no en teníem ni puta idea. No, bueno, hem fet una llista de discos de que van sortir l'any 97 que més mos van agradar, o més mos han arribat, i que encara passat 29...
3: Tampoc hem parat d'espanc, eh?
2: No, 29-30 anys, pues, encara hi ha discos que els seguim escoltant, com aquest de Nick Cave i com altres que escoltarem més endavant. Vull dir, hem fet aquesta llista i el que hem dit, hem deixat bastanta gent de fora, hem deixat discos de fora perquè si ja ho tens. Podem fer un segon programa.
0: Ja se'n puc fer.
2: Sense cap problema de l'any 97.
3: Però, sí, bueno. Dona per un altre programa.
2: Sí, sí, sí. Pues, al lío. West Country Girl, Nick Cave and the Bad Seeds, The Boatman's Call.

0: Bueno, pues Nicolás Cueva y las malas semillas.
1: ¿Vendrá de aquí lo de Empec Cueva?
0: No,
1: podría ser.
0: No,
1: ya va a explicar. No.
0: Bueno, que Boatman's Call, The Boatman's Call, de l'any 97 de Nick Cave, Bad Seeds, que han dit probablement un disc més conegut, que va tenir com més rosada de Nick Cave.
1: Sí, va ser un canvi de...
0: De registre.
1: Sí, total, de veritat és aquesta. Bueno, i ara anem en lo segon, que de veritat fa estona que no els escoltava.
0: Sí, jo també.
1: Lamb Chop.
2: Una debilitat.
0: Lamb Chop va acabar de... Vistat de...
1: Xuleta
2: de cordero.
1: Xuleta de cordero.
0: De cordero.
2: Sona com a millor en anglès per mi.
1: Un disc que se diu Thriller, no confondre amb Michael Jackson, per favor.

0: por fi.
1: És millor que el de Michael Jackson.
0: Són...
1: No? Potser no veuen tant de discos, però
0: són de Nashville.
1: Nashville?
0: Nashville.
1: La cuna del country.
2: Hòstia
1: puta.
2: Bueno, i, de fet, i ells estan influenciats per country.
0: I de fet són country, ells són country. Eh? En Kurt Wagner, a més d'en Rajolador, en sèrio... El músic de country,
2: te pongo una baldosa si te canto un tema.
0: No sabies això.
1: No, no ho sabia que ho desconeixia.
0: No, i dos, sí.
1: Te venien tots dos a banda.
0: Mentre gravava discos, porava ratjoles, un cabre. Ratjolador.
1: I el que anaven amb ell eren els de banda, mentre se'n ratjolaven perquè cantaven, i te feien un concert.
0: I te feien les juntes.
1: Sí, perquè l'Anxo són una tracalada, o sigui, una multibanda, són una tracalada.
2: Jo, el pitjor que vaig veure en directe, eren 13 de molt d'escenari.
1: Sí, i m'ha preixempat.
2: Sí, jo t'ho dic, no sé si aquell dia era un dia, era molt de pot, amb un piano de cor enmig de l'escenari, tu.
1: Joder.
2: No hi havia ningú allà.
0: De veritat, que són un col·lectiu de músics d'Arvera que toquen de tot, no? Perquè sí. Hi ha un pot de soul, de folk, de jazz, hi ha coros, hi ha, bueno, una miqueta de tot, no? Que és un grup que si no he escoltat mai, val la pena que l'escolteu.
2: És un grupazo.
0: Segur que començar per aquest o per qualsevol altre disc, sobretot...
2: Nixon.
0: Sí, Nixon. Possiblement Nixon sigui igual un més comercial de tots.
2: Sí,
0: un que més se pugui escoltar així de cabo a rabo. Però és veritat que aquesta cançó era d'aquelles cançons...
2: És atípica.
0: Ja, però és superxula. Dins el disc, és veritat que és atípica.
2: Sí. Diu la seva discografia, perquè és un grup trist.
0: Sí, però aquesta cançó també no xerra de coses alegres.
2: No, però la música és alegre.
0: Ja.
1: Sí, el títol nou és alegre.
2: Your fucking sunny day.
1: Sí. Your fucking sunny day, i però la música sí que és alegre. Vull dir que aquí hi ha un contrast entre títol...
2: Aquest en guany treu un disco.
1: Sí.
2: Menys faran, perquè bueno, jo...
1: Un Kurt Wagner en solitari té perill.
2: No, jo darrere de l'Anxo també.
1: També.
2: Jo ara he començat a entrar, perquè fa 4 discos per mi, si no dur malament, que li ha pillat per... Pot ser un bo coder. Mira que té un veu privilegiado, cabrón.
0: Sí, és vera.
2: Té un veu més espectacular, amb aquesta veu bota que té. I se posa un vocoder.
0: Ja, però és un tio que fa un pal el que li rota.
2: I està fent... Jo, la veritat, està ara darrerament, li estic coent el puntillo allà, he vist que realment no és tan diferent. El mateix s'ha fet sempre amb unes bases electròniques.
1: És que va venir...
2: Ha fet molt de mal.
1: Ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal. Hasta en Kurt Wagner ha caigut.
0: Va començar en Kurt Wagner.
1: Va començar en Kurt Wagner i vas dir en Bad Bunny.
2: M'has un nom mal.
1: Cada nom logopèd en Bad Bunny, però urgentment. Estem xerrant d'en Kurt Wagner, que li hagin pescol en Bad Bunny, que és un... Bé, no ho diré, perquè... estem xerrant de l'Anxo, en Kurt Wagner, d'aquest disco thriller, i escoltarem aquest tema que han dit de Your Fucking Sunny Day.

0: Ole.
1: Alegria.
2: Pedaço tema.
0: Sí. Jo fucking sé. Ara estava pensant, estava reflexionant en jo mateix.
2: Tu reflexionaves, en sèrio?
0: Sí.
2: No, no t'ha fet...
0: Ara, no, mentre sonava jo...
2: No t'ha fet mal?
0: Sí, tenia mitja hora, ara me'n quedo un quart. M'estava escoltant d'aquell Your Fucking Sunny Day de l'Anxo, que curt és un nom de músic, vull dir...
1: Sí, no?
0: En Kurt Weill, en Kurt Wagner, en Kurt Cobain, en Kurt Russell, en Kurt Rambis,
1: en Kurt Thomas.
0: En Kurt Thomas. Sí, són cars que se'm passen per un cap, no. No m'ho heu de fer, cara.
1: No,
0: fer
1: no si aquí tonteria no me'l guanyo.
0: No, que puta. Bueno, i després de l'Anxo anirem amb un disco Capital, no ja d'aquest l'any 1997, sinó... de la música independent en general, i que és un disco que encara està vigent, com, igual que quan l'any 97 quan va sortir, que és...
2: Sí, però que en aquell any 97 també presenta un canvi per la banda i, el, sí. I la seva trajectòria musical, mm-hmm. Perquè aquest disco que jo la tengo, que se diu I Can Hear the Heart Beating as One, ja presenta un canvi dins la manera que tenien ells de fer la música.
1: És un disco supervariat.
0: Sí, molt més variat. Tu penses que ells venien de...
1: L'Electropura.
0: Venien de Painful, venien de...
1: Sí, més tal, de guitarra.
0: Crec que eren més guitarrers. I aquí comencen a ficar ja més teclats.
1: Electrònica.
0: Més electrònica.
1: Ambient, jazz. Hi ha una mescladissa.
0: Sí.
1: I també hi ha guitarra.
0: Sí.
1: Perquè la que sentim ara...
0: Sí. I, però, bueno, és un disco molt més variat de Yo La Tengo. El que dèiem abans, també és un disco de madures. En aquest cas de Yo La Tengo, ja són un disc més madur, més idees, més registres, més...
2: Sí, jo crec que
1: la producció és brutal.
2: És un disc important.
0: D'en George Mutenot. Sí. Tot el que s'anem amb George són bons, voleu fixar? George Best.
1: Muresan.
0: George Best, George Mustakis.
2: I de, sí, però mira, quasi totes les cançons van ser, aquí posa que van ser molt intuïtives, i que totes van néixer d'improvisacions a l'estudi amb Mutenot.
0: George.
2: Sí. Bueno, Roger.
0: Roger?
2: Sí.
0: Ah, això ho sabia, m'ha parlat.
2: Jo crec que...
0: No ho va, que és.
2: Foren cercar.
0: No, Roger.
2: És Roger.
1: Te diré una cosa.
0: Roger Rabbit. No.
1: Yo La Tengo, van tenir en Roger Mutenot un munter de discos produïts, se va morir, ja està.
0: Mutenot va tenir un munt.
1: Però de gràcia va morir, no sé quin any va ser.
2: Havia de morir.
1: I va haver un període d'any de Yo La Tengo, que se va com a perdre un poc, Yo La Tengo.
0: Sí, no,
1: era clau.
2: Això li ha passat també en
0: molt bona aportació, Joan, molt bona aportació. L'has cagat en el principi, aquesta aportació t'ha salvat. Molt bé, Joan, molt bé.
1: Ja cobraré.
0: Encara cobraràs. Va cobrar d'aquesta, no, bé.
2: Si hi ha una banda que representa un poc aquesta llibertat creativa dins de música, jo crec que Yo La Tengo, perquè han fet el que li s'ha rotat bastant.
0: Sí.
2: I,
0: bueno, és que, de fet...
2: Més que bandes com Sonic Youth, jo crec que Yo La Tengo encara han anat més enllà.
0: Sí. No, però el que deies tu, això d'aquest en com a improvisació, és una cosa que Yo La Tengo ho ha fet, no sempre, però en moltes ocasions ho han fet, perquè també, jo me'n recordo quan van treure un Painful, Painful també varen dir que com varen partir d'improvisacions i poc a poc van anar fent un disco i tal, igual, i que el mateix que van fer amb aquest I Can Hear the Heart Beating at One, no? És una banda molt, el que jo la tengo, una banda molt intuïtiva, i de res te fan un temazo com aquest que escoltarem ara, i és una manera de fer feina de Yo La Tengo, que l'han empleada en bastantes ocasions. Pues escoltarem d'aquest disco Capital de Yo La Tengo, Sugar Cube.

0: Sugar Cube.
1: Espera.
0: No m'has dit que esperi, jo.
1: Això només va a l'Egipto.
2: Ara li has tirat un rotllo, nen Joan.
0: No, ai, m'ho ha tirat això.
1: Ja,
0: ja puc xerrar.
1: Ara ja sí.
0: Ara no vull xerrar.
2: Saps què pareixia que sonava? Falsa alarma.
0: Falsa alarma. Bueno, Sugar Cube de Yo La Tengo, d'aquest I Can Hear the Heart Beating at One, de l'any 97. I aquest Sugar Cube probablement és un dos singles de Yo La Tengo.
1: Sí, entre comilles.
0: Entre comilles, perquè no té temes... No té temes... Sí, single.
1: No té hits.
0: Sí, és una banda que no té hits. Yo La Tengo. I probablement aquest tema Sugar Cube és probablement l'únic hit que tenen o que coneix, sí, el que més s'acosta un hit o un dels temes que més coneix la gent de Yo La Tengo. I ara amb un altre fenomen, un altre disc, Carro, de l'any 97, un altre senyor que quan s'aixerra d'aquest senyor s'han de parar de drets i s'han de llevar el capell.
2: Sí,
0: no, ho dic ben en sèrio, no?
1: Sí, jo un dia vas dir una frase que m'ha agradat molt.
0: Jo sempre dic frases bones.
1: Aquesta m'ha agradat molt. Sí. Més Bill Callahan.
0: Ah, sí, com era? Més Bill Callahan.
1: Com era Pedro Sato. Més Bill Callahan i menys Antonio Font.
0: Exacte.
2: Ja ni se'n recorda.
0: No, sí, perquè tenc, jo, com que mai frases bones tot el dia, ja clar, se'm va ser molt bé. Bé, estic xerrant del senyor, com ja hem dit, Bill Callahan, aquí encara... operava amb un
2: sí,
0: nom de...
2: Sí, gravava amb el nom de Smog.
0: Amb el nom de Smog, i se va treure aquest any 97 un disco Red Apple Falls, que també probablement... Jo, en un disco aquest, Udongs of Sevotion, i...
1: Knock-knock.
0: Eh?
1: Knock-knock.
0: I un
2: knock-knock.
0: Però ja són de...
2: Un knock-knock és de la portada d'Humor.
0: Sí, sí. Sí.
2: A peor portada, també t'ho dic, perquè sí. Pot fer una competició.
0: Sí, però jo aquests tres són la Santa Trinitat de Smog. Perquè també és el que dèiem. El Smog van començar com una banda super... que era ell pràcticament tot sol.
1: Més rotllo Lofi.
0: Sí, Lofi.
2: Sí,
0: i ell pràcticament tot sol. I amb aquests tres discos, pues, ell, i sobretot amb aquest Red Apple Falls, pues ja s'introduï molt més instrumentació i és com un disc més madurs també d'en Bill Callahan. Smoke és el mateix. Bé, Smoke és en Bill Callahan.
2: És el mateix. Jo crec que Bill Callahan i Smoke és el mateix.
0: Sí, sí.
2: Però, bueno.
0: I que hi escoltarem... Bé, si em puc parar qualsevol tema d'aquest disco.
2: Sí, però bueno.
0: O sigui
2: s'ha de triar un. Però aquest disco també, tot un disco, bo.
0: Sí, per això.
1: La majoria de discos que posem avui, se podria fer programa només d'un disco. D'un disco sense.
2: Aquest disco tot és bo. Però bueno, hem posat aquesta cançó, que és veure que canta així, que per que no té... Bueno, quasi tot el disco fa. Que per que no té emoció, però precisament... Aquesta manera de cantar és precisament...
1: I la lletra és mal.
2: La manera de com ho fa i les lletres també. Per a casa totes les cançons també, o sigui, no hi ha lletra d'aquell disco que no tingui...
1: Jo ja tinc experiència de qualsevol dia en Bill Callahan se'l reconeixerà com un supercantautor.
0: Hombre, a un món just en Bill Callahan...
1: Estaria a l'altura d'un Bob Dylan.
0: T'anava a dir exactament d'això, que estaria a l'altura d'un Bob Dylan a un món just. Si el món de la música fos just.
2: Bueno, però també en Bill Callahan igual no ha cercat aquest camí, eh?
0: No, segur,
2: t'ho dic.
1: Però no em porto sortis,
0: segur que ell tampoc ho ha cercat, perquè tampoc fa una música...
1: No fa singles, tampoc.
0: No, tampoc fa singles. I suposo que ell tampoc no ho ha cercat ni ho val, probablement. Però a nivell de discos, composició, lletres... Si un món fos just, seria el que ha dit en Joan, seria un nivell... Se pot posar sense cap problema un nivell d'en Bob Dylan, si un món fos just. Però com que el món no és just i el món de la música menys...
2: Però és igual,
0: podem
2: disfrutar amb Bill.
0: No, el que passa que en Bill Callahan, el públic que té, és un públic entès, vull dir, gent que realment... No, que li agrada la música, vull dir, no...
1: No hi ha casitas en un concert d'en Bill Callahan.
0: No, i a més en Bill Callahan l'entenen quan canta. Claro que un nostre amic que és puertorriqueño...
2: En Benito. Què t'ha fet en Benito? Què t'ha fet en Benito?
0: Moltes cares.
2: Se fa en Benito.
0: Si comencem a xerrar... Ah, xerrant d'en Bill Callahan.
2: Exacte.
0: Bueno, que aquí...
2: Se puja que el tron, ets gent que rendeu.
0: Saps i rang, veuràs tu. Bueno, per qual... Aquest I Was a Stranger de Smoke.

0: que ara escoltant la cançó, en Joan, de, que encara sonava una miqueta lo-fi, i és vera.
1: Sí. Sobretot la bateria.
0: Sí, el que passa que quan entra la veu d'en Bill Callahan, s'acaba la tonteria, vull dir. Sí.
1: Te lo compro tot.
0: S'omp tot, tota la música queda per darrere, sí. I jo crec que és de lo que se tracta, perquè sí. Aquest tio té una veu...
2: Sí. Que... Bill, dona una dotzena de discos, ara vinga.
0: Sí. És igual el que te digui, és com t'ho diu, saps? Sí, sí. És
2: no, i a part, a mi això, és que aquest disc, a part de I Was Strange, aquest tema... Morning Paper, Red Apple Falls, Edgecon, Finer Days, To Be of Use, és impressionant, és impressionant.
0: De manera, ho disc, a més d'ell com a productor, hi havia en Jim O'Rourke, que és
2: un senyor que també...
0: d'un millors productors nord-americans.
1: Un figura. Aquest també qualsevol dia hi haurà qualsevol programa.
0: Sí, se podia fer un programa perfectament d'en Jim O'Rourke.
2: Hauríem d'arribar a fer un programa
0: un
2: diari.
0: O dos.
1: Sí, diari.
0: Un o dos.
2: En Martí que vengui cada dia.
0: Perquè
1: si nosaltres, si no ve en Martí, nosaltres no venim.
2: Com a ràdio telonera, oi?
0: Com a productor, com a col·laborador, com a músic, com a membre de banda...
2: Sí. Bé, una puta... Va tocar la darrera poca... Bé, sí, ara perquè som
0: en Lluís. Ha tocat molt de banda.
2: Sí, sí, sí.
0: Ha molt lloc de banda.
2: Bé, el que dèiem d'aquest disc és molt que és impopular que el sol tema, perquè són nou temes, però que tot nou són... Sí, és impopular que el sol. Bueno, ja anem a un altre... Bueno, en cap a Escòcia.
1: Ara més alegria.
2: Més alegria, un poc més d'alegria, un poc més de brillantor. Uh-huh. Perquè Teenage Fan Club, també l'any 97, va entrar a Songs from Northern Britain.
0: Que també... Teenage Fan Club, quan encara eren Teenage Fan Club.
2: Sí, jo després diré una opinió meva, per quan t'acabi el tema ja. Diré una opinió, no, és una opinió meva. No, no.
0: Però han d'enviar un ins en un llit?
2: No, és una crítica constructiva musical. Bueno, però l'any 97 Teenage Fan Club van treure aquest Songs from Northern Britain, que també és un molt bon disco, que també sona molt més brillant que, per exemple, venint de Grand Prix, sí. Teenage Fan Club, per un disco que sona com, no sé, com més brillant, més optimista, més...
0: Bueno, optimista no ho sé, jo igual diria més
2: brillant,
0: igual com més nostàlgic, sí.
2: Sí, però me refereixo a brillant amb el tema de la guitarra, sonen com més brillants. El Grand Prix era com, la guitarra era com més... En Neil Young quan toca en Crazy Horse, per exemple. Sí. Sí, en canvi...
1: Això t'anava a dir, sí. Grand Prix és més un disc de Neil Young, sí. I aquest és més...
0: Igual més guitarra, no?
2: Sí, sí, i aquest és un disc més melòdic, més pop.
1: Més Big Stars.
2: Exacte. Mm. I amb aquesta melodia que mos tenen acostumat, o mos tenien acostumat, Teenage Fan Club.
1: Sí, perquè aquesta possiblement sigui el seu darrer gran disco.
2: Ara m'ha xafat.
0: El seu darrer gran disco m'ha agradat.
1: Ja t'he fotut, ja m'ha greu.
0: El seu darrer gran disco m'ha agradat.
2: Sí. No, és veritat, jo també, el que anava a dir, era aquesta crítica.
0: Ah, vale.
2: Que jo anava a dir que jo particularment, és una opinió meva,
0: sí.
2: Però jo és el darrer... gran disco de Teenage
0: Fan Club. Sí, no, jo per
1: tu i jo que tinc 99% de fans de Teenage Fan Club.
2: Per jo, a partir d'aquest disco van anar cap a la ballada. Sí. I segueixen baixant.
1: I cuesta abajo, de culo i cuesta abajo.
2: I és una pena, perquè és una banda que ho té tot, però...
0: Bueno, però la gent torna gran, també.
2: Sí, però de maneres i maneres torna gran. Jo la tengo...
0: Perdó en frescura.
2: Jo la tengo tenen més edat que Teenage Fan Club.
0: Sí, però venen d'un altre lloc. Jo crec que tenen fan club...
2: De Hoboken, New Jersey.
0: Sí, i aquests venen d'Escòcia, però...
2: Glasgow.
0: Jo crec que ells venen d'una altra banda. En la música, que fa tenen fan club és molt difícil...
2: Sí,
0: del
2: però...
0: mercat-te de qualque manera.
2: Sí,
0: que,
2: però...
0: Què fas?
2: Però que jo l'altre dia t'ho pensava, però tenen fan club... Ah, per exemple, l'altre dia que el van posar... El darrer programa que van posar aquí, el disco de Weird Nightmares, la banda aquesta de...
1: Sí.
2: Del guitarrista de Mets.
1: Sí.
2: Podrien sonar així.
1: Això t'anava a dir, sí,
2: o podrien sonar com un Michael Jordan Lenderman, sense cap problema. Mm. Però no sé, el darrer disc de Teenage Fan Club, allò m'avorreixen en solenitat.
1: No estan inspirats.
2: I me sap molt de greu dir això, perquè per allò és una banda... Sempre he estat molt fan de Teenage Fan Club, una de les bandes...
1: Mira, Duma Wagon és que 13, sí, Grand Prix, aquest disco, sí, això, aquest 4 discos, sí, és brutal.
2: I me sap greu dir això, però és que els darrers discos són infumables de Teenage Fan Club. I el que ha dit en Joan, i jo li he confirmat.
1: I en Pedro també.
0: Ja ho subscric, o sigui...
2: Ha xutat de porteria, ha marcat per l'esquadra. Que sí, però ben sigui el darrer gran disco de... de Teenage Fan Club.
1: Saps que és un fan de Jet Disco? Un que és molt fan de Jet Disco, que el tenien tu seus preferits, és un que avui hauria d'haver sonat i no ha sonat perquè no hauria sonat, en Tom George de Radiohead.
0: Bueno, i més bandes, coño, Oasis, per exemple, sempre han xerrat molt bé. I això que eren escocesos,
1: eh? En Tom George, d'aquest disco en particular, un dia xerrava dels seus discos preferits, i entre tots cinc tenia aquest disco de Teenage Fan Club.
0: Si tu xerres en qualsevol banda i li dius Teenage Fan Club, te diran de les millors bandes en lo suyo.
1: I també la música que fan és rara que no hagin tingut més èxit, perquè aquesta sí que és música amable.
2: Home, en un moment sí que ho fa.
0: Sí, bueno, és una música que ve molt... El que hem xerrat abans, no? Ve de Big Star, de The Bird, de Neil Young...
1: Jo, per exemple, tan més fàcil de vendre Teenage Fan Club que no... Nirvana, per
2: part d'exemple. Sí, de molt. Sí. Inclús el primer disc de Teenage Fan Club, el Catholic Education...
1: Sonen malament.
2: Sí, però són més fàcil d'escoltar que no el primer de Nirvana, per exemple.
1: Sí. No sé, tenen èxit, però no un èxit massiu com altres bandes, però bueno.
2: Pues res, hem triat d'aquest Songs for Nothing Britain de Teenage Fan Club, Start Again.

0: Start Again de Teenage Fan Club. Bueno,
1: sí, això podria ser el darrer disc d'aquestes melodies perfectes, les harmonies sí, vocals sí, increïbles, les guitarres lluminoses, com has dit tu, no? Va ser el darrer. Després hi havia hitos, hi havia coses, però no...
0: Sí, però no van arribar mai... Per jo, bé, ho hem dit tot res, vull dir, per jo després d'aquest disc ja va anar cap a treballar, tenen fan cosa.
1: Jo, de fet, el darrer pic que van venir a Mallorca, perquè vosaltres van anar per l'os, jo vaig dir pas. És que, com que s'havia vist dos o tres vegades a tenen fan, que l'havia disfrutat tant, jo crec que no me volia oblidar d'aquell tenen fan, però, clar. Havien lo que me venia, digui... Era risquetxa, eh? Sí, però...
0: No, però no va ser un mal concert, va ser un concert correcte. Vull dir, amb el millor concert de Teenage Fan Club va ser un concert correcte. Vull dir,
2: jo me pensava que seria pitjor.
0: Sí.
1: Ara amb ells toquen Eurochild.
0: Sí.
2: És un gran fitxatge.
0: Sí, que més va fer tot.
1: Bueno, és un gran fitxatge, però no tenen en Gerard Love.
0: Hòstia,
1: hemos fitxado a tal,
2: però
1: se va Messi, i dic, hòstia puta, tio.
2: Però si deixessin, a lo millor si deixessin fer cançons en Eurochild, perquè no en fa, a lo millor podries... És que és tan bo com en Gerard Love, tio. O t'ho diria, inclús millor. Una cosa t'anava a dir, aquest any 97 no ho he posat, però el Gorky Tzigot i Mitzin va treure Barafunda, que també és un gran disc.
1: És un gran disc.
2: I per qüestió d'espai no l'he posat, i Justin Eurochild també m'apareix un...
1: Sí, és un gran músic.
0: No, i ara que tu, Pedro, que...
1: I no és escocès. És Welsh. És de Welsh.
0: Galès.
1: És galès, això.
2: Sí, perquè xerra raro, tio.
1: Sí, xerra gaèlic.
0: Ara que tu, Pedro, que comentaves això d'en Gerard Love, és que jo he sentit... no sé, periodistes musicals i crític musical, inclús gent diguent, no, és que clar, que tenen fan clar ja no saben el que eren perquè no han Gerard Love.
2: No.
0: I jo crec que no és així. Jo entenc, per jo, no és perquè no haguin Gerard Love, perquè els discos que van treure després de que Sam Brown i Slim Britain van treure Howdy, que ell van treure...
2: Encara eren
0: Gerard Love, i els discos que ja anaven en picat, vull dir, per molta... ho he sentit recurrentment això, de periodista musical, inclús fans o gent, diguen, no, que clar, que sense en Gerard Love, escolta, en Gerard Love, discos que ja, després de que ja anaven picat, en Gerard Love hi era, vull dir, no crec que tingui
1: en Gerard Love se'n va i ja està, segurament perquè ha desavenències.
0: No, però no ho deia per això que deia, ho dic, perquè m'he recordat d'això, que...
2: No és culpa d'això.
0: Sí, no és culpa de que no hagi en Gerard Love.
2: El problema...
0: És una gran pèrdua.
1: A lo millor en Gerard Love se'n va també, que tampoc no llegis res. Jo vaig llegir que havia desavenances en el grup i punto.
0: No, sí.
1: Però a lo millor ell se'n va perquè també diu...
2: Hacer esto.
1: No, jo
0: crec que no van acabar bé, perquè de fet tenen fan club en directe, no poden
1: tocar les cançons d'en Gerard.
0: No poden tocar temes d'en Gerard.
2: Això és el problema, jo sé, perd molta part d'una persona.
0: Clar. Perquè en Gerard Love té...
1: Per això te deia.
0: En Gerard Love...
1: No d'en Messi?
0: Sí.
1: Fent la broma.
0: Sí. Perquè anem en directe, hòstia, no podré tocar temes d'en Gerard Love, tio, té massos en Gerard Love.
2: Te perds Discolai, te perds Pac-Dream.
0: Te
2: perds la segona d'aquest disc, que ara me surt... bé, és igual, que te perds un munt de cançons.
1: Tempus fugit.
0: Tempus fugit, mai millor dit. Bueno, ja anirem amb un altre Smith, que no és ni en Robert, ni... És veritat, són amb Elliot Smith.
1: Elliot
0: Smith.
2: Que no és un indeté.
0: No? No, era un indet, de petit va fer de tot, va sortir de te, després va cansar i va dir agafaré una guitarra, agafaré quatre coses aquí.
2: Va estar nominat.
1: Sí, jo d'aquest home va estar nominat a l'Oscar.
0: Sí.
1: D'aquest home, el primer disco que vaig escoltar va ser Late, que és posterior en aquest, no?
0: Sí. Jo el primer que vaig escoltar va ser aquest, Lidero.
1: Jo no. Ah. Després, jo aquest el vaig escoltar després.
2: Jo vaig començar amb XXXO.
1: O XXO, sí.
2: Amb què vaig començar? Jo és un posterior en aquest.
0: Neuton Smith, de Omaha, Nebraska.
2: Toma.
0: No t'ho esperaves.
1: Omaha, no.
0: No t'ho esperaves, Pedro. Aquest punt, eh? D'història americana, que condena.
2: Que té una penny de Big Bang, que era d'Omaha.
0: Qui?
2: Una penny de Big Bang.
1: Va gravar tot el disc super analògic i casero, a tope.
0: Sí.
1: Bueno, era un home que, bueno, si no l'heu escoltat, és italiano a tope, sobretot.
0: Sí.
1: I, no sé, té una veu molt peculiar i fa unes melodies molt xules. un tant triste, perquè no és un home molt alegre tampoc.
2: És un altre Nick Drake, però de qualsevol manera, sí, diferent.
0: Sí, eh? Sí, és un Nick Drake. Nick Drake. Sí, és un Nick Drake actualitzat, 2.0.
1: Sí.
0: Sí, que també va tenir un tri final, també, en Edio Termini, vull dir, no, no és... És un personatge trist.
1: Sí.
0: Amb el que dèiem,
1: sí, és un personatge trist.
2: La fama que va tenir va ser un poc accidental, perquè va gravar aquest disco i crec que després van posar la cançó d'aquest disco a la pel·lícula que ella se deia
1: Indomable Will Hunting,
2: sí. I va ser per això que va estar nominat a l'Oscar i no se l'havia esperat, perquè crec que si ja has sabut això no hagués donat permís per posar les seves cançons. Hi ha una actuació, si la voleu cercar per YouTube, de, va actuar a la cerimònia dels Oscars, i si veus aquesta actuació veureu com era aquest personatge, perquè surt allà,
1: jo crec que l'he vista per fa molt surt
2: amb los chavis bruts desalinyats,
1: sí,
2: amb mala cara, sí, i cantant per la vagina, i que veus que està, que dic, jo què faig aquí?
1: Que li passava,
2: sí,
1: per damunt.
2: Sí, sí, jo no hauria d'estar aquí.
1: No.
2: I, no sé, era un home que tenia molt de problemes, no sé si d'alcohol, de droga,
0: sí,
2: no sé, però...
0: Sí, un pat de tot.
2: Fins que se va suicidar.
0: Sí, que també va ser una cara super, super heavy, perquè a mi va ser una bona katana, una cara super,
1: sí,
0: super gore.
1: Se va fer com un
0: harakiri,
1: tio.
0: Sí, se va fer com un harakiri, va ser una cara un pac molt gore, molt... Sí,
2: van perdre un tio amb, sí, un talent brutal.
0: Molt talent, sí.
2: Brutal.
0: I, però, sí, que tu, ell va tenir problemes d'alcohol, de drogues, vull dir...
2: Crec que també, si no record malament, havia dit que tenia problemes familiars amb son pare, per mi, no sé, si hi havia rotllos raros. I bé, va tenir una mala vida, aquest home. No va tenir sort en aquesta vida. Van tenir sort nosaltres de disfrutar-lo com a artista, però ell no va disfrutar de la vida.
0: Bueno, pues d'aquest Hidror de l'any 97, que no podria ser d'altra manera, perquè fem un programa l'any 97.
2: Avui no podré parar Fico.
0: No, avui no, Joan no podrà parar Fico. En Pedro no podrà parar Guix.
1: No.
0: No me sap greu. Un altre dia podrà parar, que sou un cancina. Bueno, però escoltarem aquest Ballad of Big Nothing.

0: Sí, és un... És un cantant o un, una banda, com vulgueu, però era ell. Que si no el coneixeu, val la pena sí. que l'escolteu, perquè és un, té un tema superxulo. Sí, que passa que, bueno,
1: totalment recomanable.
0: Malauradament, no va acabar bé l'assumpte.
1: No. I és que és una gran pèrdua per al món de la música, vull dir, perquè hi ha un tio amb molt de talent en Eddie Smith, vull dir, no...
2: A partir d'aquest disco tot el que va traure va ser glòria.
1: Sí, per això, vull dir, el que diu en Pedro és... si no el coneixeu, en Eddie Smith, és totalment recomanable.
2: Vos fareu fans.
1: Fanses.
2: Ha d'haver un més desconegut de tots avui.
1: Sí, pot ser.
0: Suel.
1: Pot ser. Però és un disc car, no?
0: Sí.
1: Però jo també és un disc... Sí, una banda que s'hi ven Suel, que són de San Francisco, Califòrnia.
0: Ara ho estava mirant. Tin. Com que ho ha de fer, no?
1: Sí, però és que... Quan tu vas, jo vuelvo... No, quan tu vas, jo vuelvo.
0: I jo deia... I com així van deixar de tocar, doncs pues clar.
1: Bé, perquè... També
0: va meter aquí. També.
1: Sí. Estem xerrant d'una banda que es diu Suel, que és una banda... Sí, el que deia en Joan ara, una banda gent molt poc coneguda, no gent coneguda, no, poc coneguda, però que té un discos que tinc d'esquena.
2: Van treure un primer discos molt bon.
1: Sí, ja van començar, el primer que era Homònim, després el segon que era Wells, després hi havia 41, que també era molt d'un disco, sí. Després hi havia aquest que escolta la mare, Too Many Days Without Thinking, que probablement sigui el seu més conegut.
2: Jo que ets el més boig, eh?
1: Sí, probablement sí. 41 està bé.
2: Aquí mos va... M'en Pedro mos discutió en quin i jo ens havien de posar.
1: Sí.
0: Hòstia, sí, perquè...
2: Perquè és vera... La teva d'estudar el Lenny és un tema...
1: Bé, el Lenny, sí.
2: Però no se pot posar tot.
1: No, i és una banda molt infravalorada. Jo la banda fa un parell de mesos vaig escoltar aquest disco que feia... anys que no l'escoltava i vaig disfrutar com era. No?
2: I se sent actual.
1: Sí, totalment. Sí. Sí, vull dir, jo el vaig escoltar fa un parell de mesos. Vaig dir, hòstia, escolta, Suel. Que ja ni me'n recordava. I vaig agafar el disco, el vaig escoltar i és un disc, el que deia Joan, un disco totalment actual i vull dir, i vaig passar amb vostè, escolta, i és que és molt bo aquest disco, molt
0: bo. I for all the beautiful people també és xulo.
1: És posterior, aquest, no?
0: És posterior, és el que ve després.
1: I després em va treure un mini LP que
2: la
1: recabaran treure.
2: Sí,
1: que era un pot diferent, també. Un pot d'electrònica ficàvem.
2: Jo no hi vaig entrar tant.
1: Sí. Però que vull dir que el seu disco de Suel també... se pot escoltar i és totalment recomanable, però sobretot aquest Too Many Days Without Thinking escolta
2: per començar està de puta mare.
1: Sí. Però, sí, exacte, per entrar en un món de Suel aquest disco és perfecte.
0: És que també és una banda bastant inclassificable musicalment, sí. Vull dir, sí. és indie rock, sí, però és que toca molt de palo, són gent que són, tenen un rotllo musical que no es volen de dir és això o és l'altre.
1: Sí.
0: No, estan dins un estil musical molt variat.
1: Sí. I a més que eren tres, si no recordo malament.
0: Sí, bueno, dos, perquè eren en David Frail
1: i
0: en Sean Kilpatrick,
1: sí, però en
0: que era el bateria.
1: I en Monte Badia, que era el baixista. Mm. Però que, vull dir... que eren, si no recordo malament, eren, gravant en directe, crec que eren només tres.
0: Sí, però feien, aquí, feien... com a banda, posa que eren ells dos,
1: bé. Però que feien unes coses que, joder, només, tampoc, saps, només eren... És com una espècie de jo la tengo, que en tres te fan el que valen. Pues aquest també feien un pack això. Era dos, tres músics i feien unes coses molt xules i molt... no sé, molt originals. Pues això, banda totalment recomanada, Suel, de San Francisco, Califòrnia.
2: S'ho recomanant nosaltres, és que...
1: Sí.
2: Vamos.
0: És que és bo.
1: Ja ho han dit en el principi del programa.
2: Porto a repetir-ho.
1: No, bé, ho torno a repetir per si algú ha arribat tard. Aquesta llista és la millor de 97 perquè l'han fet en altres. Ja està. No sé què un mes. I si algú vol discutir, que telefònic i ràdio apoyen, si ho discutirem.
2: El segon fact d'un dia després de llocs,
1: sí, exacte, després de pues ara un altre fact que és fuck even flow.

0: Bueno, pues Suel, banda molt infravalorada, però molt bona i molt recomanable.
1: I llavors, en aquest disc, ara estava cercant de la wiki, en Nico Wenner com a guitarrista i segunda voz, i Rob Ellis de la Peggy Harvey, de su bateria. Claro. Però la bateria, ara estan dient, coño, quina bateria. Claro. En Rob Ellis.
0: Sí, sí. Mm-hmm. No està mal.
1: I va gravar aquest disc i ho fora el de Beautiful People. Ah. Ho que ve després.
0: Sí, sí.
1: Tontos.
0: Sí, pues...
1: Bueno, ara anem amb una banda coneguda del programa que varen fer un especial l'altre dia.
0: I que varen veure fa poc, en directe.
1: I que varen veure fa poc. Que jo de fet duc una camiseta, avui.
0: S'ho ha fet aposta.
1: No, no m'he fet aposta. Red Cross.
0: Red Cross. La Cruz Roja.
1: Eh.
0: Des de Los Angeles, Califòrnia.
1: I, bueno, van treure aquest any un disc que se deia Show World, que també era un canvi, possiblement, de la seva discografia.
2: Mm.
1: Perquè aquí ja abandonàvem bastant més punk i ja se centràvem en un rotllo més glam i
2: era un marron aquest disco. Era un marron aquest disco, perquè venien de batre tu Face Shifter.
0: Sí.
2: I, claro, després de treure aquella burrada, pues, tallis lo que tallis, viene la decepció.
0: Que de fet, aquest disco... Jo sempre és una cosa que ho he trobat super raro. Per què venien de treure el Third Eye, Face Shifter i aquest? I van desaparèixer.
1: Sí.
0: Fins a l'any 2012 no van tornar a treure res. Vull dir, aquest disc és l'any 97, o sigui, fins a l'any 2012 no van fer res. O sigui, en un seu moment més... Bé, també va morir un guitarrista, és vera. De Red Cross, però en un seu moment més alt Red Cross van desaparèixer. Sí. Van desaparèixer i és una cosa que, és com, que sempre ho he trobat com un misteri en això, no? No sé què va passar ni què no va passar, però és una cosa que sempre he trobat no sé, molt curiosa, que en un seu moment més àlgid,
2: sí,
0: perquè a més ho tenien, era una banda que ho tenia tot per triomfar, perquè tenia guitarres, tenia melodia, tenia bous, tenia...
2: Un directe espectacular.
0: Un directe espectacular, ho tenia tot, i en un seu moment més àlgid van i ho deixen. Que realment no se van separar, perquè ells mai van dir que se separaran.
1: No, jo crec que no s'han separat mai.
0: No, ells no s'han separat mai. Però és una cosa que jo sempre he trobat, no sé, sempre he... Ho he trobat com a rara, no sé. Perquè ells tampoc van dir que se separassen. Bueno, també és com Fugazi, van desaparèixer i no...
2: Menys si trobem disc nou.
0: Sí, ojalà.
2: No mostre de res.
0: I que venguin de gir i toquin aquí en un claustre, no, Fugazi.
2: Bueno, Cheque en blanco.
1: En quin idioma canten? En quin idioma canten?
2: Fugazi o Recross?
1: No, Fugazi.
2: El mateix de Recross.
1: Eh?
0: No, el mateix.
1: Eh? Ai, no sé si vendran i no.
0: Canten un llenguatge de veritat. De
1: la veritat i de l'amor.
0: I de l'amor. Bé, pues, dit això, és un molt bon disco aquest Show World. A més, ja el que hem dit, venia de Third Eye, de Face Shifter, sobretot de Face Shifter. Face Shifter probablement va ser... És el disco més conegut de Red Cross, segur. I va ser un disco que coneix pràcticament tothom que ha escoltat Red Cross. Per aquest Show World també... Jo
1: crec que va tenir més ressò Show World que Face Shifter. A jo m'agrada més el Face Shifter.
2: Sí, jo crec que ja tenia més ressò d'aquest també.
1: Però jo crec que el Show World va tenir més ressò.
0: Sí,
1: I l'altre dia en un programa, quan vam fer l'especial aquell, ho vam xerrar i ho vam mirar i crec que va ser un disc que a més se va vendre.
0: Sí, probablement sí. Però...
1: Que coño, si ja me venien heavies i me deien tu, te gusta esto, tal, i dic, coño, aquests tios estan escoltant Show World de Red Cross, perquè era molt entrar, vull dir, un rotllo aquell heavy light.
0: Sí, Red Cross és una banda que agrada molt tipus de gent, vull dir,

0: McDonald Brothers.
1: Sí.
0: Jo bueno, també tenia una...
1: Tenen aquest rotllo així com mig hortera.
0: Sí, però sempre els ha agradat aquest rotllo.
2: Sí,
0: mig
2: no, hortera.
1: Hortera.
0: Sí, sí, sí. Sí. Sempre, i sempre els ha malat aquest rotllo hortera.
1: Sí.
0: I rotllo glam, i sempre els ha agradat. Però bueno, hem de dir que Red Cross és l'única banda quan ha fet una versió de Kiss.
2: Sí, tio, quina alegria.
0: Feia més de 30 anys que anàvem de concerts, demanàvem com ha fet una versió de Kiss.
1: Una de Kiss.
0: Ningú m'ho va fer cas, només un de Miquel un dia m'ho va contestar, va dir que no era lo seu.
2: No era lo seu.
0: Però ningú m'ho havia fet una versió de Kiss. I sí, va venir Red Cross a Palma i m'ho va fer una versió de Kiss.
2: Bé. Això va ser ja... No crec que no m'ho veurem més concerts.
0: No, jo no. Jo ja m'he...
2: Hòstia, ja està brutal.
0: M'estoy quitando.
2: Migala fent una versió de Kiss.
1: Hòstia, Migala.
2: Això és per bon, no?
0: I després una de Motorhead, eh?
2: Jo ja no me'n recordo.
1: Lo siento, però no me sé ningú.
2: El concert de Migala. Vos recordeu que vam sortir... Us satellites,
0: sí,
2: i van fer el concert més renové,
0: sí,
2: de la història.
0: Això era Sant Sebastià, crec que era.
2: No, era la Sant Antoni.
1: No, era la Sant Antoni.
0: Ho dia després de Sant Sebastià. O sigui, ho dia...
2: Ah, sí, pot ser.
0: Ho dia de la festa, digue, no ho dia de la verbena.
1: Sí, va haver un dia que era un diumenge, que va ser molt trist. Que estan tot pantarra, allò va ser molt trist.
0: Per mi era aquest dia.
2: Era aquest dia.
0: No era el dia del verbena, sinó el dia de la festa, el dia després.
1: I va ser molt trist perquè tothom estava derrotat.
2: Un dels satèl·lits se'n van passar. Perquè feien tot d'un grup super tanqui i van fer el concert més renové de la seva història. I un amic a la surt on d'estat d'una història i diu, bueno, nosaltres fem rock, però d'altra manera.
0: D'altra manera. I va ser molt... I això, li van demanar a Kiss, va dir, no és la nostra, no és la nostra.
1: No tocamos...
0: Va molt amable i molt educada.
1: No tocamos estos palos.
0: Sí, va dir d'una manera molt educada i molt...
1: No sé què s'ha fet d'aquest home.
0: No.
2: És un corbat nerd d'aquí d'Espanya.
1: Sí, sí, tio, era un perso, no?
0: Sí.
1: Un dia podíem fer un programa de Migala, coño.
0: No, i a més, era una banda molt bona.
1: Un darrer disc, que jo... Aquell que era doble...
2: És boníssim.
1: Un discarro, tio.
2: Jo vaig descobrir fa poc.
1: També uns altres que se'n van...
2: Portar Porta Grande.
1: Sí, sí, allà dalt.

0: Y se van y dicen, ah, ¿qué os quedáis con esto?
1: Sí, sí, eren molt bons, sí. Eren molt bons.
2: Si mirar la Junta de Grupos Nacionales dels anys 90, que van tenir mala sort de viure en aquest país.
0: Sí. Bueno, per... i de no haver anat a classes d'inglès, perquè, sí, amigo, sí, tenen una dicció a l'inglès que col·leguita. Sí. Un tio que sap inglès un poquet, i escolta un disco de Nigala, igual se suïcida. Se tira per la finestra.
1: D'aquella època, clar, i tot, perquè també Penélope Trip.
0: Bueno, però que... La, que no pots inventar.
1: Deixa-lo anar. No,
2: jo ho xentava a mi en anglès, en diferència era en Jaume.
1: En Jaume, sí.
2: En Jaume de gent intel·ligent, tio.
1: En Jaume va estudiar en jo geografia americana.
2: Veus.
1: A Harvard.
2: Grans músics, però, fiat, també som espanyols, gent de fer.
0: Sí.
1: No hi ha més de fer, saps?
2: També són grups que per ells les lletres eren...
1: No, perquè després, ja me'n fa gràcia, perquè després ven de pòquer i canten en castellà, ha, ha, ha, quina que t'ha de ser. I tu... En Shane McGowan, tu l'has sentit aquell tema de fiesta.
0: Has de fer com en Robert Smith i has de dir, desgraciadamente, todavía no sé hablar español. I quedes com un pet.
1: I quedes com Déu.
0: Claro, tío.
2: I xudaste jo, xudai go. També.
1: Bueno, però aquest... Fa gràcia.
0: Aquest vivia aquí. Aquest vivia a Espanya.
2: Pues no soy un altre.
0: Bueno, anem a la banda número 9. Avui se farà llarg, ja vos ho dic.
2: No ho passant bé.
0: Pavement.
1: Un altre disco capital.
0: Bright in the Corners, un disco que també quan va sortir més d'un de... No sé què passava aquí.
1: Va cotar
0: l'hora. No s'han enganyat. No s'han enganyat.
1: Hemos sido enganyados.
0: Quasi, això no és Pavement. Tiram un disco.
1: Sí, sí, sí.
0: També va ser un...
2: Però, man,
0: un antes i després.
2: Venien de What We Thought We, que també hi ha What We Thought We, t'he dit.
0: Coño, per això ho dic. Vull dir que...
1: Però un pop també venien del que hem xerrat abans, també. Vull dir... Pavement venien, l'han de tant encantat, venien de...
2: Crooked Rain.
1: Venien, sí, de What We Thought We, i que és un poc un disco metsari, entre cometes, sí, de Pavement. I, però també és un disc de madures, de Pavement.
2: Jo
0: igual no sé si
1: aquest disco no té desperdici.
0: Jo igual diria que és el més accessible, possiblement. Sí. Perquè sí, aquí entra més gent.
1: Sí,
0: aquí
1: sí,
0: obren, sí, la casa, igual... En els primers discos que diuen, no, nosotros no vamos a, sí, fichar por una multi. Después diuen, bueno, vamos a fichar un poquito.
1: Sí, lo que pasa es que aquest disco, és veritat que té temes més ganxo i que tenen més, a part del primer, que tenen més hits de Pavement i que s'han posat repetidament a baix i per tot. Però després tens un segon quin temes que dius, amigo.
2: Sí, no són fàcils.
1: No són fàcils. Sí.
2: No, i comprar-te el disc amb aquesta portada té mèrit.
1: També.
0: Perquè sí, perquè guapa, pareixia també música africana.
1: Aquesta portada és més guapa o pitjor que la de Mets?
0: No ho sé, però...
2: Hombre, jo crec que...
0: La de Mets és molt fresc. Hòstia, la de Mets.
2: Jo crec que m'estimo més la de Mets.
0: La de Mets és per fusilar qualcú, saps? De madrugada, tio.
1: La portada de Mets és el nostre brand
2: de... De portada de Mets. Pues no ho sé, jo aquesta m'agrada menys.
0: Aquesta i la del Moc, la de Knock Knock, amigo, saps? Dius, ojito,
1: I la de Wilco també surt un moix, també, talita.
0: Hòstia, sí, Wilco també pot fer un recull.
2: Un dia farem...
0: Deixa-los estar.
2: Un dia hi haurà programa de portada fes.
0: No, ja ho van dir, però en Jordi m'ho ha fet avortar.
1: Perquè no teniu coneixement.
0: Claro, diu, com mostrau les portades, xavales? És igual.
1: A volta, la van dur carrat.
0: Les il·lustrem.
1: No teniu coneixement.
2: I la te poden fer convidar la gent, que tampoc tenim tanta gent que m'escolta, poden saber aquesta tal.
0: Les il·lustrem, claro. Nosaltres les contem. Diu, mira, que és una portada amb un fons de no sé què. Bueno, vinga.
1: En paper coixé.
0: Anem a xerrar d'aquest disc de l'any 1997, ah, sí, de Pavement, que se diu Bright in the Corners. Sí. Hem dit que és una de les bandes que són més influent d'Amèrica, i aquí
1: diferents, sí,
0: fan com un, una mà, dic, hòstia, saps, què ha passat?
1: Sí, és vera, que va suposar que un... Doña m'ha quedat com a hòstia.
0: Sí.
2: Però, de totes maneres, mires els quatre discos primers de Pavement, i són tots super diferents.
1: Sí, el que passa és que probablement sona molt millor que els anteriors.
2: Sí, és el millor de producció.
1: I hi ha un parell de temes, que Shady Lane...
2: Els dos primers.
3: Igual que estan renovant.
2: Estèreo i Shady Lane.
1: Estèreo i Shady Lane, que són...
2: Ja l'altre.
1: Dos ganxos, el que jo t'ho deia.
0: Bueno, Estèreo té guitarrón, eh?
1: Sí.
2: Però és un hit.
1: Per un hit. I per Shady Lane també, que l'han parat 100 milions de vegades, per mar i tot això. Però després, el que jo deia, és un disco que...
0: Feia ràbia quan la posaven.
1: Però que és un bon tema, també, vull dir...
2: Sí, sí, per això va triomfar.
1: Sí, sí, sí. Però que després escoltes la resta del disco i dius... Tampoc hi ha tanta diferència amb el que fem, perquè hi ha temes també que deixa-los anar.
2: Sí, sí, música dansa al final del disco, sobretot.
1: Sí, sí, sí, sí. Per veure que el que deia en Pedro, que va suposar com un...
2: Un quebro.
1: Sí, rotllos, la gent va quedar un poc descol·locada, sí. Descol·locada quan va sortir.
0: Jo crec que també és un canvi, no? Sí. Jo, després d'aquest disc, tampoc no...
1: Però jo el Payment d'únic disco que no, no, no, i tampoc no és que sigui de lent, és el de res.
0: Sí. Claro.
1: O Terror Twilight.
2: De fet, va fer que se separassi.
1: Sí, sí, sí. Que després l'escoltes... I diu, si no posaràs Payment, que posaràs X, qualsevol banda diria, hòstia, seria un bon disc, però clar, tu l'etiqueta Payment, però tots els altres, incluint aquest, que l'anterior Terror Twilight, són obres mestres, però ja són obres mestres.
2: Jo, de fet, aquesta cançó, no sé si tot és la meva cançó preferida de...
0: Sí, jo que també, jo aquesta cançó és la meva cançó preferida del disc.
2: Du disco i de la seva trajectòria. Jo és una cançó que m'agrada molt.
0: De totes?
2: Sí, sí. Hòstia, no t'ho vull dir la preferida, però...
0: No, d'aquest disc, sí.
1: D'aquest disco, sí.
0: D'aquest disc, sí.
2: Jo és una cançó que sempre m'ha flipat i la trot de la seva més bona.
0: Jo és un disc que...
1: Va, tu no tens coneixement, també.
0: Jo és un disc que quan el vaig...
2: No tens ni bon nivell.
0: Quan el vaig escoltar... me va agradar, el que passa que sí que perdia igual aquella frescura, no sé, sí. Era un disc com que estava més...
1: Perquè venien acostumats a lo que era Payment.
0: Claro, estava com a més programat.
2: Varen perdre locura, però varen guanyar també en barrega. Sí.
0: Frescura tot... i locura.
2: Sí. Sí, perquè eren molt locos, sí. Tot en principi.
1: I aquest disco també el que té, els primers temes no, perquè són com ganxos de disco, però la resta de temes són... No, tenen un desenvolupament de temes, sí. Que dius, hòstia, i te fan un canvi, i sense mami te fan un canvi, sí. I el que sorprèn... jo sempre m'ha sorprès de Payment, d'aquesta capacitat que tenen de fer aquest canvi.
2: Sí,
1: i...
2: que la primera vegada ho escolta tot
1: el que vagin. Aquí fan, no sé, però jo com que fan un desenvolupament de temes...
2: Que són tensions més llarges.
1: Sí, que són boníssims.
2: És un poc rotllo, així com el teu primer programa, el de Perfect for Now and the Will to Spill,
1: sí.
2: Que són temes llargs, en desarrollos i tal, i,
1: sí, sí,
2: i té un primer temes així molt, com aquesta.
0: Bueno, vinga, anem a escoltar-la.
1: Un tema que se diu Estar arreglat, si et daran tres parts, de Payment.

0: Transport is a Rain. Jo l'he traduïda, però...
1: D'aquella manera?
0: No, d'aquella manera no. Jo l'he traduïda literal. Es Transport is Arranged, the Pavement, the Bright in the Corners. I el que xerràvem ara, quan sonava el tema, també, aquest desenvolupament que fan del tema i aquests canvis que fa de Pavement són impagables aquests. És molt Pavement.
2: Sí, aquestes coses un poc així de thriller, sí, que no sap ben bé per on partiran.
3: Pavement domesticat, aquest disc.
0: Sí. I, bueno, Pavement, el que hem xerrat abans, i tant aquest disc... Bé, els quatre primers de Pavement són capitals, també. I Pavement, evidentment, també és una banda capital de moviment independent, però,
3: sí,
0: vamos...
3: Sí, el nostre rotllo...
0: Que, de fet, han tingut més reconeixement ara que quan tocaven.
3: Sí, sol passar.
0: I no han tret cap disco.
3: No, i jo no sé si va més que no.
0: Sí, jo crec que...
3: Perquè ve gent que fa pizzis...
0: Sí. Va, perquè jo me'n recordo que l'any 2022, que va haver la Primavera Sound, hi havia una gentada per veure Pavement perquè feia por. Que jo deia, hòstia, però, tio...
3: S'han equivocat.
0: No, sí. Que fa una gent...
2: Que fan.
0: No, sí, però, no, però jo vaig quedar blanc, perquè ja per anar, vam regalar-te un concert, perquè de la gent que anava cap allà... Ja van arribar un segon, tercer tema o una cosa així, i vaig dir, hòstia, tanta gent per veure Pavement.
3: Que el de Rosalía és en un altre escenari.
0: Sí. No, però és veritat, han tingut molt més èxit.
3: Sí, ara
0: quan s'han tornat a juntar, o fa una sèrie d'anys que s'han tornat a juntar,
2: sí,
0: que no sé un moment.
2: Ho van dir en un programa que van fer, però un vídeo que van penjar per YouTube, eh?
3: Sí.
2: De la cançó aquella de... Com se deia?
3: Sí, no me'n recordo. No és una que no estava...
2: No,
3: sí.
2: I van penjar aquesta cançó i ara me'n recordo com se deia.
0: Sí, que se deia. Ara me'n recordo, no em sé.
2: Sí, era com una reedició, no sé què puta.
3: Però no estava cap disco, per mi era un single.
2: No, era com un single. Sí. Però bueno.
0: Sí.
2: I d'ençà aquí la van penjar a TikTok.
0: Sí.
2: I se va liar parda.
0: No, perquè el TikTok és brutal, perquè jo me'n recordo també quan vaig anar a veure el Low Dive a Barcelona, la majoria de gent era gent super jove, i clar, esperant de fora entrar a la sala, a més, la rematada, la grossa, però...
2: Harness your hopes.
0: Harness your hopes. I del Low Dive també, perquè esperant per entrar a la sala hi havia un munt de gent jove, i jo, hòstia, aquesta gent. I van xerrar amb uns joves que hi havia per davant altres, van començar a xerrar amb ells, i i ell ben conegut és Low Dive per TikTok. O sigui que el TikTok és una cosa... Jo no sé ni el que, ni entrat mai, ni
2: així, així estem. Així
3: estem. Estem
0: molt viejuns. Però m'ha sorprendent molt que aquests joves me diguessin que ben conegut és Low Dive i després va... Mike Black i Valentine, i van dir així per TikTok.
2: No com en Manu. En Manu que és heavy i retransmet en Twitch. Això és una màquina. Conyo.
0: Sí.
2: Nosaltres aquí, analògic i emissora de ràdio.
3: Viejunos.
0: Old school.
2: Bueno, anem amb una altra banda que se diu Stereolab.
0: Que la cantant va venir fa poc.
2: És vera. Així com de rampellat, sí. Dir, no sabia, te pillo, ara vengo.
0: Aquesta de vacaciones en Mallorca. Sí.
2: Vengo a tocar la setmana que viene. Sí. ¿Cómo? O
0: sea, es que estoy de vacaciones en Mallorca, no me viene bien.
2: La Titia Sadie.
0: Exacto.
2: Té nom com d'algo.
0: Sí. No, de triu francès, això dels anys 60.
3: La Titia Sabaté.
2: La Titia... No, la Titia Sadie.
0: Està malalt, Joan. Està malalt. I... Que t'ho mirarà, perquè el teu nom és normal.
2: Bueno, és un disc l'any 1997 que se deia, o se diu, Dots and Loops.
0: Dots and Loops, que significa?
2: Puntos i...
0: Puntos i gilipollas.
2: Vale.
3: Puntos i a part.
2: Puntos i deixar, com se diu?
0: Loops.
2: Sí, però...
3: Jordi, no fais preguntes difícils, conyo.
0: No fais preguntes difícils, jo... Clar, quan digui, jo traduesc.
2: I de, bueno, ells estan molt englobats dins també una música així un poc electrònica, rotllo bossa nova, no? Crowd rock, possiblement.
3: I sí, un pot de crowd rock, un pot de post-rock, un pot d'easy listening, és només que un pot rara.
0: Sí, sí.
3: Jo, és un grup que també està dins els meus discos favorits i grups favorits.
0: Però ja estaré allà, és una banda bastant desconeguda, però ja...
3: Jo m'ho flipo molt.
0: No sé per què, no per res, vull dir, no per res.
3: A lo millor és perquè és rotllo electrònic.
0: No, perquè és una banda que no... no m'he aturat mai a escoltar-la. Sé quan ha temes i tal i qual, per la banda, bastant desconeguda, per ja, perquè no m'he aturat mai
2: a escoltar-la.
0: No.
2: Jo sí que he escoltat discos sencers, però no som un superfan. No som un superfan.
3: Superfan no, però fan.
0: Sí. No, no perquè no m'agradin, sinó perquè no m'he aturat realment mai a escoltar-la.
2: Jo m'encanta la veu de Nenlight i de Sadier i m'encanta la música, el que passa que un disco sencer, de vegades, pues,
3: sí, pot ser feixut, jo.
2: Pot ser feixut. Dius, basta.
0: Et decanses.
3: Et decanses. Jo, bueno, però jo no, però jo puc entendre que ho sigui. Perquè no és una música tampoc...
2: És que és molt mecànica, saps?
3: Sí. És una molta repetició.
2: Exacte, és molt mecànica i tal, i pum, pum, pum.
3: Jo crec que m'ho ve, també, quan ets de petit...
2: Vaig
3: créixer, sí.
0: Una marmita, quan no ho veus.
2: Se va pegar un cop.
0: No, dic una marmita.
2: Igual no ho sabíem, espera. Conta, vinga, va.
3: Que vaig créixer de petit, escoltant discos de Kraftwerk, que era la prehistòria de la música electrònica, i era en temes de 8 minuts, i tot era el mateix, pim-pam.
2: Bueno, claro, això ve d'aquí.
3: Era un crowd rock electrònic, que és un poble que fan aquesta gent, i jo suposo que me ve d'aquí.
0: Eres un pastillero.
3: Sí. De petit, tenia el millor 6 o 7 anys.
2: Pre-pastillero.
3: Sí, 6 o 7 anys, estava jo ja...
2: Estava allà.
3: Visitava de matí en los chascos, i me parava el meu vinil de... perquè escoltava vinil ja...
0: Era un tio avançat.
3: No, avançat, no tenia la sort, que mon pare va muntar una tenda i venia vinils i vaig inflar a escoltar música.
2: I trobetjava.
0: Claro, això és una gran sort.
3: Sí, no, vaig tenir molta sort i a nostra hi havia tots els discos de Kraftwerk i me'n recordo aquells sons electrònics, jo de petit me flipant, dius, tia, això què és? I jo crec que m'he d'aquí, m'imagino, perquè tenen un rotllo parescut, molt més modern.
2: Sí, més modern, però... Sí, però té aquest rotllo vintage.
3: Molt més elaborat, perquè Kraftwerk era molt més simple tot.
2: Sí, però tenen aquest rotllo vintage, aquest rotllo analògic i, clar. Bueno, anem a escoltar aquesta cançó que se diu Miss Modular de...
3: Stereolab.
2: Stereolab.

0: Això és preciós.
1: Sí, de, no, ara ho deuen, que estarà l'apte, almenys, els primers discos, jo els havia escoltat, no molt, molt, molt, però sí, van començar amb aquell... Em recordo que era de cartó.
0: Sí.
1: Era un disco de cartó.
0: Aquell era un recopilatori de singles i...
1: I era superxulo.
0: Refried Ectoplasma, no?
1: Refried Ectoplasma. I tenia, bueno... Emperor of Tomato Ketchup, Mouse Audio Quintet, aquest també, també l'havia escoltat. El que passa que, claro, mem, és una música que, si l'escoltes molt atent, acaba ratxant bastant. Vull dir...
0: Sí, has de trobar un moment, també. No?
1: Sí, sí,
0: cosa...
1: claro, claro.
0: És easy listening fins a un cert punt.
1: Sí. En Jordi està...
2: No, no, és que, està... no, és que el que jo vos he dit, jo és una banda bastant desconeguda, però jo no... no...
0: Després, ara que ja no me sortia, estava cercant. Ho que és molt recomanable, jo vam treure just després d'aquest, que se diu Sound Dust, que el va produir en Jim O'Rourke.
1: Ah, aquest.
0: I aquest disco
1: està... Aquest crec que no l'he escoltat, però justament aquest. Justament aquest no l'he escoltat.
0: No és un disco fàcil, eh? T'hi has de posar, eh? Com era? Escolta activa, com si ho vas dir, Pedro?
1: Sí, escucha activa.
0: Aquesta és d'escoltar activa. No pots estar fent tu lloro i te poses discos enteres.
1: Exacte. O sigui, has de parar... donar, que no t'ho donin.
2: T'has de seure, t'has de posar el casco...
1: T'has de ser actiu, no passiu.
2: No, no ha de venir ningú
1: escucha
2: que t'emprenyi.
1: Escucha passiva, escucha activa.
2: Sí, exacte.
1: Entiendes?
2: Sí, sí, sí.
1: I no, deixa-ho.
2: Sí, sí que en tu.
1: Jo... És igual que...
2: Estic totalment d'acord.
1: Con la banda que vendrà ara...
0: Bueno,
1: sí, Dinosaur Junior...
2: Que la música és activa i allà és passiu.
0: Ah. Hòstia, sí, jo me poni, viure aquest home.
2: Estic xerrant de...
1: Jo no sé què està, home...
2: Que també és un senyor que molt hem de pagar drets quan xerrant d'ell. Pa que és un friqui de collons, que és en Jay Maskis de Dinosaur Junior. Que de fet, ja, quan vam fer el programa de Dinosaur Junior, ja vam posar aquest disco.
1: Hand It Over.
2: Perquè van fer un programa de Dinosaur Junior de la primera època fins a aquest disco, fins que se van separar, diguem.
0: 7 anys allí.
2: Sí. I aquest va ser el darrer disco de Dinosaur Junior, van desaparèixer. I el que dèiem, o sigui, la música de Dinosaur Junior és activa, però ell és molt passiu. Van veure una entrevista...
0: Jo me poso nerviós, ja està.
2: Amb una lota que també era un pac passiva, diguem.
1: Bueno, aquella lota li intentava treure tema, sí, cuidao. Sí, ella no, feia el que podia.
2: Sí,
1: no?
2: Feia el que podia, aquella nina.
1: Sí.
2: És vera, és vera. Però amb en Jay Maskey no hi ha manera. No. Ja li pot estirar can, li pot tirar can i tal, igual que no...
1: Que ja no té sang.
2: No té sang.
1: Bueno. És un lagarto.
2: Sí, sí, yeah. Jo crec que li pega una guinyetada i no surt sang.
0: Hi ha un documental de gent que van fer Dinosaur Junior i hi ha un moment que surt allà conduint i xerrant i dius, però tio, xerra.
2: Sí, sí, sí.
0: Jo me'n poso nerviós, aquest tio.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. O sigui, és un patxorra,
0: però professional.
2: Sí, sí, nivell professional, ultra professional.
1: I després té la capacitat de fer aquesta música, sí, tan renovera, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Fer,
2: sí,
1: aquestes...
2: Sí, sí.
1: Capes i capes, sí, i capes de guitarra, sí, sí. I que Wall of Sound,
0: són
1: muntanyes sonores, no?
0: Però està tot ja més en Bestereolab, és la manera de ser que té.
1: Sí,
2: sí, sí, sí, sí.
0: Mare meva.
2: Bueno, però aquell Hand It Over, que hem dit abans, va ser el darrer disco que van treure banda de la paratxa de Dinosaur Junior. I de fet, en paraules d'en Jay Maskey, deia que el seu disco preferit, aquest.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí. O sigui,
1: bueno, és un disc que recupera molt l'essència de Dinosaur.
2: Sí, és un disco que no té cap hit, perquè no té cap hit, com per exemple l'anterior Without the Sound tenia un hit que se...
1: Sí.
0: I feel the pain.
2: Hòstia, no m'havia fuit. Tenia Feel the
1: Pain
0: i ja està.
1: Per què és tan famós a Feel the Pain?
2: Perquè se va parar molt per la ràdio i per bars.
0: És a Ferradissa.
1: Bueno, però a part,
2: sí,
1: algo de què passar perquè, sí, fos tan famosa. No?
2: Home, perquè també va entrar un vídeo que va sonar molt per l'NTV.
0: I també de l'Apo Chechera, sí, l'any 94.
2: Sí.
1: Sí.
2: Perquè Hand It Over, un disco que no té cap hit, com pugui ser Feel the Pain, però és un disco que té temes molt bons.
0: És un
2: molt
0: pot... bons. Que ja sabeu la trajectòria que tindria, perquè és el que més s'assembla a el que fan ara.
2: Sí, sí.
0: De la primera època és el més diferent, sí, i s'assembla més a el que està fent ara en Mastis.
2: Sí, sí,
0: en
2: Mastis. Sí. I aquest disc s'ha fet un Juan Palom. Sí. Jo me de qui soy, jo me de como, va gravar pràcticament tot ell, Menos que alguna ajuda d'en Kevin Shields de My Valentine i poc més, i qualcú altre així...
1: Que passava per allí, no?
2: Sí, passava perquè se va dir, vinga, ¿quieres tocar una guitarra?
0: Aquest disc com m'encanta usar la bateria.
2: Sí.
0: És brutal. Sí, sí. Quan sona bombos de
1: xarxes. Encara hi ha en Marv, no?
2: No.
1: El va tocar ell, també.
2: En Marv, crec que el darrer disc que va tocar era Way of Being. Després ja Without a Sun ja no era. Aquí,
1: ja va enviar Rodato Cristo.
2: Sí, i aquí ho ha fet tot ell. O sigui, aquí ja... Carol, guitarra, baix, bateria, teclats...
0: Vamos, si ja es pot ser un disc en solitari d'en Marquis.
2: Sí, sí, sí, perfectament. De fet, després va treure aquell disc en solitari que James Marquis tant de poc, i sona molt també en aquest disco. Però és un disco això que no té cap hit, però és un disco... Jo m'agrada molt aquest disco. I a més, el que deia, James Marquis va dir que per ell és el seu disco preferit de John Sauer Jr. I mira que té per triar, no?
0: Sí.
2: Sobretot de la primera època i... Però no, ell va dir que el que m'ha agradat era aquest.
0: Sí, jo et duc més gran, no sé si ho més. La veritat, però, és que quan va sortir, jo m'ha costat.
2: Sí.
0: És un discotxe que el vaig trobar fluixet.
2: Sí.
0: I la veritat és que el vaig redescobrir, el tens, però les primeres vegades que vaig escoltar no hi vaig entrar.
2: Ah. Pues, han triat un tema que li agrada molt a en Pedro.
0: Sí, trompeta.
2: Perquè s'han dit over que hi ha una trompeta.
1: Hi ha una trompeta important.
2: Una trompeta important. Que no sé si el toca ell, no ho crec.
0: No.
1: Bueno, qualcú l'ha de tocar.
2: Sí.
1: Està xula aquesta trompeta.
2: Home, qualcú l'ha de tocar segur.
0: En trompeti. Pare,
1: podia ser un sampler, tio. Podia ser un sampler.
2: També era.
0: Passava un trompeti per allà.
2: No, sí, passava un trompeti i va dir, Trom, ¿quieres tocar la trompeti? I li va fer un so de trompeta en trompeti. I va sortir en aquest tema que es diu I'm Insane, que estic com una puta gata.

0: Madre mía, falta un guitarra.
1: Sí.
0: Sí.
1: Se va a quedar curt, jo crec. I mi que tenien Kevin Shields.
0: ¿Cuánto has puesto? 20. Sí. Ponle dos más.
2: Métele 10 más.
1: Sí, fica-li una dotzena, més, jo crec que quedaran bé. I mi que tenien Kevin Shields també per davant. Eh?
0: Otro que tal.
1: El fa que entre tots dos no en senten com un. Som més sort que una massa tots dos.
2: Bueno, anem amb una altra banda que no podia faltar.
1: No podia faltar.
2: Guide the Bad Voices o Robert Polar, lo que vulgueu, perquè no al final és el mateix. I següent, posa, era un compositor compulsiu, però no, és.
0: És de Kansas.
2: Una, no lo mates, i una altra, que encara és prolífic, coño.
1: Sí. Más i tot.
2: Exacte.
0: Què te vaig veure? Ara sortiré.
1: Sí, un dimó, la quantitat de...
0: De temes que t'he registrat.
1: Temes registrats, hi ha una salvatjada.
0: Perquè té com 5 o 6 grups.
2: És un obrer.
0: Solitari.
2: És un obrer musical.
1: Sí.
0: No en té cap de bona, però...
1: És com en Corban, eh? Que en Roig Obador, i d'igual.
2: Bueno, realment porava parquet i vinil, però bueno, al final...
1: Bé, enrotgelar porava parquet.
2: Sí.
1: Ja m'ho inventat.
2: Sí. I Robert... Lo d'enrotgelador és que queda bé.
1: Sí, clar. I en Robert Pollard, pues, el mateix. Ell és un currante de rock and roll i te treu 3 discos per any. O...
2: Sí, bueno, lo d'en Pollard és gravar així en 4 pistes, a full, a saco,
1: sí,
2: i...
1: Sí.
0: Robert Pollard. Líder de Guided by Voices y prolífico compositor, tiene casi 3.000 canciones registradas a su nombre.
1: Pa que me mereixen.
0: Y registradas, que vol dir que no mereixen té més.
1: Sí.
0: Casi 3.000. Ávila.
1: Sí.
0: En que fer un recopilatori.
2: Sí.
1: Hauria de ser una caixa, però hauria de ser un palet, tio.
0: No. El primer recopilatori en un baúl.
1: Sí.
2: Lo que pasa es que aquest disc, jo crec que també... És aquest canvi, no?
1: Sí,
2: ve d'un rotllo molt lo-fi, molt do it yourself, 4 pistes i su puta madre, i aquí
1: aquest sona molt bé.
2: Aquest disc sona collonut.
0: Està gravat un estudi.
2: Super ben gravat, que pega una peixada, que dius, hòstia, tio.
0: El que va ser un intent d'entrar dins d'això.
1: Sí, però el que diu en Pedro, vull dir... Les guitarres sonen potentes i la bateria, vull dir, és un disco que sona potent i sona bé pel que era gaire.
0: Sí, és això que t'anava a dir, si ve de l'altre, perquè sona normal, tampoc no es soni tan bé,
1: venint
0: de l'altre.
1: Sí, que sona a xutar res.
0: Sí. Qual t'hi diria?
2: Qui va ser el productor d'aquest disc?
0: No.
2: Jo no ho hagués dit mai, tampoc. Enrico Kasek.
0: De
2: Cars, li va gravar un disco, tio, li va produir un disco.
1: No,
2: que t'ho dic, Enrico Kasek, jo m'agrada el rotllo que té, i aquest tio, bueno, que tenia, no? Però que produint discos devien ser un tio.
1: No, però encara més sorprenent, que jo em vaig quedar blanc, era que Enrico Kasek de Cars, que jo també m'agradaven de Cars, i me'n va dir un seu rotllo. Va produir un disco de Bad Brains.
2: De Bad Brains.
1: O sigui, que era un tio que... Lo que metgen.
2: I d'aquest disc el va produir Enrico Kasek.
0: Quan t'hi diuen de porar, jo quan t'hi m'ha molta il·lusió per anar al programa, si fem un programa de Guided by Voices, l'Alien Lanes, que és un disco que jo vaig conèixer Guided by Voices, que hi ha una cançó, està gravat tot el rotllo super lofi, 4 pistes i tal, però hi ha una cançó que estaven allà gravant i un d'ells vaig s'adorm i estava allà assegut amb una butatge i se va posar a ronxar. I en Robert Pollard diu, pon-li un micro. Diu, pon-li un micro que grava un tema. Hi ha una cançó que hi ha el tio ronxant i ell va coger l'acústica i va gravar un tema i està cantant i mentre se sent el tio... Allà te ronxa i dius, hòstia, tio, en sèrio?
1: Hola.
0: Si això, con dos cojones, tio.
1: Un dia farem un programa de 3.000 temes de... seguits, de més.
0: Tots,
1: un darrere d'altre.
0: Morirem,
1: Poden demanar pizza, poden quedar amb aquí, la ràdio apallant-se.
0: Viure.
2: Bueno. Sí.
1: Poden demanar lliure la feina.
2: Anem a escoltar aquesta cançó que ens ha relacionat aquest disc, que per jo també és una de les millors cançons, que se diu Bulldog Skin.

0: Bulldog Skin, Guided by Voices, Robert Pollard. Que vau xerrar amb aquell professor, jo m'ho l'ha recordat, el professor universitari, que estava a part de fer 3.000 temes.
1: Sí. No sé quan li donava temps.
0: Però... No sé, no deu dormir, perquè el professor universitari...
1: Ja no deu exercir.
2: No. Ara ho estava cercant.
0: No, no, perquè ell ja va... quan Gaidi va donar a conèixer ella...
2: Jo crec que
0: ella,
2: ja no deu fer res, té 68 tacos. No?
0: Sí, però això, Gaidi va voices quan se van donar a conèixer,
1: Ja era
0: major.
2: Ciències físiques. Donava ciències físiques a estudiants de secundari.
1: Ah, de secundari, d'institut.
2: Al final se decidia dar classes a alumnes de quarto grado. Bé,
1: imagina't, ho dilluns és quan devia arribar, sí. Després del concert d'un cap de setmana.
0: No m'amanegeu molt, eh? que cada setmana compas 20 temes
2: un profe li deien per què no menys nosaltres a passar un estona nosaltres a la sala de professors i ell se n'anava a fer una siesta llevant-se la ressaca diu fueron 14 anys d'eso o sea, 14 anys de lo mateix.
1: Tengo una hora, voy a hacer 3 temes.
0: Sí.
2: Bueno, normal.
0: Una hora i te'n fa un disco. Fa un disco per a doble, a més. I cari triple.
2: Bueno, ara anem amb una banda Ojito, eh?
0: Sí, aquí...
1: Riot Girl.
0: El van parar fa poc, el van parar, també.
2: Sí. Slater Kinney, ho dic del 97, Dig Me Out.
1: Casinà.
2: Bueno, ells van ser, se pot dir, una de les precursores, no? Sí. Del moviment Riot Girl i del punk fet per dones. I, bueno, és un so... Bueno, si no l'heu escoltat, pues ja escoltareu aquesta cançó que hem seleccionat. És agressiu i és molt cru, és... Bueno, és punk.
0: Sí.
2: És punk, fet per dones, però punk és un punk rabiós.
0: Mm-hmm. No? Sí, el moviment d'aquest Riot Girl era aquest rotllo, no? Era molt punk, era molt... cançó molt agressiva, en lletres molt reivindicatives, i eren temes molt... molt agressius i...
2: Aquesta cançó en One More Hour xerra d'això, de tu deterioro de la relació entre membres de la pròpia banda, o sigui, imagina't ells cantant això,
0: sí.
2: O sigui, la tensió que devien tenir, però bueno, és una, algo d'autocrítica o algo de, no sé, de tenir dos collons també.
0: Sí.
2: Per tocar aquestes coses i cantar-les i exposar-te d'aquesta manera davant la gent, no?
0: Sí.
2: I d'escoltar aquesta cançó que han seleccionat que se diu One More Hour del disc Dig Me Out de Slater Kinney.

0: Slater Kinney, One More Hour, d'aquest Dig Me Out, que dius que va entrar l'any 97, aquesta banda de Riot Girls, que encara segueixen tocant. Vull dir, va entrar un disco que fa 2 anys, no? Que així, que també està, sí, un disco que va ser... Que també
1: estan ben en forma.
0: Sí, sí, sí. Va ser un disco molt bo. I sí, sí, segueixen en forma, Slater Kinney.
1: I ara anem amb una banda també que varen tocar a Pollença.
0: I podrien
1: haver tocat a Pollença. Però...
0: Jo aquí no ho guanyaré més.
1: No varen portar a Pollença. I seríem en Superchunk.
0: Superchunk, sí.
2: Superchungos.
0: Superchungos.
2: De l'estitució d'en Joan Jordi.
0: Era en família americana de Chunguito, Superchungos.
2: Si fan un mateix rotllo.
0: Eren de família de Carolina del Nord, eh?
1: North Carolina.
0: North Carolina.
1: North Carolina.
0: North Carolina. Perquè a North Carolina hi ha South Carolina.
1: Claro, claro. Con Corea.
0: Con Corea. Corea del Sud, Corea del Nord.
1: Un és xino i l'altre és...
0: Corea del Nord.
1: Corea.
2: Encara me'n record.
0: A Palma també, a Corea també.
1: Corea del Nord, Corea del Sud.
2: No sé si volen recordar vosaltres, però jo me'n recordo, primer pitjor vam sentir aquest disc de Superchunk, d'Indoor Living.
0: Va ser un bajón, eh?
1: Sí, perquè també és un disc...
2: Però me'n recordava, el van sentir junts. Me'n recordava o no el van sentir?
1: Ah, no.
2: Jo sí. Pues això va ser...
0: El Game of Mario, tio.
2: Sí, va ser... Jo no sé si va ser l'any 97 o l'any 98. Me va passar un casset en Joan Chaler de Fona. Amb aquest disco, encara no havia sortit, gravat en casset, i el teníem en un bus, que anava un xap a Benicàssim, de València a Benicàssim, me van posar en un bus.
0: Sí, bueno, no el recordava.
2: I va ser el primer que vam sentir aquest disco. Bé, vam sentir aquest, i a mi, ja em digues tu, dins el bus amb l'altre que hi havia.
0: Sí. Amb la Graguarda Salvatges que hi havia allà.
1: I de no me'n record.
0: Sí.
2: Sí, jo me'n recordo, això.
0: No, jo tampoc me'n record, no me'n record. Bueno, pues, Superchunk...
1: Però sí que aquest disc és una miqueta més relajat, no? Més reflexiu.
2: Sí, no és el seu millor disco.
0: No és el seu millor disco. A més, el que xerran abans és rotllo... Bé, aquest disco sí, Windows Living, de l'any 97 de Superchunk. Va ser com un poc un bajón, perquè clar, estàvem acostumats a un Superchunk super enèrgic i super vitaminat.
2: Super xungos.
0: Sí. I aquest disco és tot el contrari. No.
2: És un disco pop.
0: Sí, és un disco pop, i més van baixar bastant de revolucions de Seymour i Superchunk. I jo recordo que aquest disco va ser com un poc un bajón, que després l'escoltes, no és el seu millor disco, però segur que no és el seu millor disco, però té melodies molt guapes, és un disco que té melodies molt guapes i té temes que està molt bé.
2: Sí.
0: El que passa és que clar, no l'estàvem acostumats al tipus de música que feia Superchunk, i en aquest disco pues, van baixar revolucions, era un disco més melòdic, més pop, podríem dir més pop.
1: Bueno, també per lo que jo he cercat a les xarxes, ells també acumulaven també bastant d'esgotament, no?
0: Sí.
1: Tras girar i tocar junts, i estaven una mica com una miqueta... com a cansadets també, però bueno, va sortir el que va sortir. De totes maneres, és un disc que tampoc sigui... Jo crec que és un disc bo.
2: Sí.
0: No.
2: Està molt bé, però venien d'un... El
1: que passa és que canvien radicalment,
2: sí,
1: bueno, no sé si radicalment, però canvien molt la seva manera de tocar.
2: El disc que varen treure per jo la seva maduresa és el Foolish.
0: Sí.
2: Que és un disco que s'acalmen un poc però no deixen de pellar sabatades, sí, i després treuen un His Weather String Coming, que és una borrada de disco, i després baixen bastant de revolució amb aquest disco. Però té temaros, perquè aquesta llençó que posarem, que se diu Watery Hands, era la primera d'en Badwell Thins, també és molt guapa. Hi ha Martinis on the Roof.
1: Martinis on the Roof està bé, el que passa que sí que és una mica monya.
2: Sí, és més pop. No és precís en auto.
1: No és precisió en auto.
0: No és precisament precisió en auto.
2: Exacte. Però no,
0: Joan, xerra en propietat. Sí. Tio, no.
2: Jo això no xerra en Chunguito, no?
1: En Chunguito.
0: Perquè no és de Carolina del Nord, eh?
2: No.
0: És de Pollença, del Nord, eh?
2: Del Nord.
0: Perquè està en el Nord.
2: Pochochi del Nord,
0: Sí. I això és el que deia, no és de Carolina del Nord.
1: Bueno, anem a escoltar aquesta cançó. De
0: Superchunk
1: del disc Indoor Living, que se diu Watery Hands.

0: Watery Hands, de Superchunk, de que és In the Living, de l'any 97.
1: Lo I que, ara...
0: El que dèiem, un disco sí. més pop, més tranquil.
1: De... Sí, però bueno, és un disc que està molt bé, ja m'agrada. Són temes més tranquils, però està xulo. Sí, sí. I ara anem amb una altra banda d'aquestes...
2: Inclassificables.
1: Jo amb un disco també inclassificable, que és de Mollusk, i la banda se diu Wind, que també són dos germans. Perquè també mesclaven de tot. Rock progressiu, psicodèlic, pop, folk...
2: No tenen dues cançons iguals, no. Estaven com a xotes.
1: I una miqueta de la bromita, eh?
2: Sí.
1: Una miqueta de cachondeo.
0: Cachondeo.
1: Sí, sí. I...
2: però era molt bo morir.
1: Bueno, sí, bueno, jo crec que ja morts crec que no estan, lo
2: no,
1: que passa que
2: ja no toquen.
1: Jo crec que no toquen. Aquest sí que tenen una de les millors portades de la història de
2: un xocolat en xis.
1: Buah, xaval.
0: D'avui en dia, d'un molt que aquesta porta se pogués treure.
1: Bueno, cuidao.
0: Bueno, se podia treure, no
1: res,
0: eh? Per rebriar els sis de per tot.
1: Hi ha anuncis
0: perquè hi ha molt
1: de Coloni que mostren més coses ara.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Passa que aquella portada era una portada, tio, jo, quan va dir, ole tus cojones.
0: Em va comprar un disco.
1: Més igual si no és bo. Era un pedaç de portada, tio.
0: Sí, per dir que, com que avui en dia molt d'ofendiditors i ofendidites, pues, és un disco que els hi pegarien sabatades de per tot.
2: Jo vaig comprar per la portada. No sabia que era de música, però aquesta portada ja... No, és brutal. I aquest, no, la jacilla, aquell disco, no per la portada, sinó per les lletres...
0: No me venguin tonteries. Tot,
2: ell, no, sí, HIV Song. M'ho recordeu? De la cançó d'Ocida. Joder, i la segona cançó, que xerra d'un nin que té espinal meningitis.
1: Sí.
2: Ostres, tio. La música és com de cachondeo, però després escolta les lletres i dius, hòsties, tio...
1: No, són una banda, el que hem dit, bastant inclassificable, i que aquests sí que te demanen que escucha activa.
2: Sí.
0: Res de passiva.
1: Exacte. Que han d'estar, te fan això.
2: En aquest disco hi ha una cançó que sortia con un Bob Esponja.
0: Sí.
2: Sí.
0: Sí,
2: la de... que se diu Ocean Man. La fotien a una pel·lícula d'en Bob Esponja, suposo que pronom Ocean Man.
1: I de, mira, no són germans, eh?
2: No.
1: No. Són Aaron Freeman i en Mikey Melchiondo.
2: I se feien passar per German, però.
1: Sí, perquè se van posar un pseudònim i eren Jim Gwynn i Dean Gwynn. Saps?
0: Com Ramones.
1: És que eren cachondeo fins al final, sí. Los cabrones.
0: Com Ramones.
1: Sí. Són cachondeo fins al final. És una banda que no és fàcil.
2: Aquest, mira, un altre. No, que tenen,
1: però és que disco. Si no posem aquestes bandes nosaltres, qui cojones sí, les coses?
2: La segona primer del disco, que diu Waving My Dick in the Wind.
1: Sí.
2: Que dius, tio... Sí. I és una cançoneta d'un minut a típico, que ja si no diu res més que això, dius, pues, això, és, tio, això va en sèrio.
1: Però mira, Chocolate and Cheese, que és el que xerràvem antes, i The Mollusk van ser discos per els quals varen rebre més bona crítica i més reconeixement.
2: Jo ara xerrat en sèrio, en aquella època no hi havia internet i jo la meva font de comprar discos era mirar la ruta i tenien un disco del mes i un Chocolate and Cheese va ser el disco del mes a la ruta i el vaig comprar
0: per la portada, no?
2: Segurament per la portada i el vaig comprar i quan va arribar jo vaig dir que puta he comprat, què és això, tio? És que en un principi, si no

0: saps el que t'espera, no saps, és que és una cosa molt rara. Aquesta quinta temporada és massa normal. El millor hauria de pas una cançó més, més excèntrica.
1: Sí, sí, sí. Pues,
2: res, bueno, anem a escoltar, sí, anem a escoltar aquesta cançó, que es diu Buckingham Green, del disc The Mollusk, The Wind. A child without an eye made a mother cry.

0: Buckingham Green de Wynn.
1: Una locura.
0: Una locura. Una locura.
1: Bueno, i ara posarem una de les bandes que juntament, sí, crec, en Nick Cave, possiblement, i en Smoke.
2: Lo más serio.
1: Más serio no ho sé, però no, ja, més elegant, sí.
0: Ara una vegada, ara una vegada.
1: Més elegant, sí.
0: Ara passant de la locura de Wynn, l'elegància i fet disco...
1: Britànica, britànica, flema britànica.
0: Flema britànica, eh? I elegància i fet disco, que és Tinder Sticks.
1: Trajes de quadros.
0: Sí, sí, sí.
2: La Super Bowl d'en Stuart.
1: Stuart Staples.
0: Stuart Staples.
2: Va, va, última.
1: Que canta amb aquesta veu, sí, profunda.
0: Té una veu inconfundible.
1: Sí. Veu... Jo aquest disc me va pillar moltíssim, moltíssim. Vaig, sí, escoltar molt, sí, molt, també, molt, molt. I això que és un disc que res a veure any 1997. Mm. O sigui, res a veure té...
0: No.
1: En res de lo que s'escoltava. No, no, perquè és que és algo que, sí, està fuera de sitio.
0: L'únic podia ser Nick Cave.
1: Sí, però, tio, però no... Jo, no els van voler venir quasi. Sí, Tinder,
2: sí. Va ser un concertazo.
1: Sí, sí, sí. És que va ser una pillada. O, sí, sigui, és algo que...
2: Amb aquest disco els van veure.
1: Aquest disco, sí, que els veus i dius, hòstia puta, sí, sí, sí, què és això, saps? Perquè no, se sortia de... Sí. Això que havia a Björk, també.
0: Sí.
1: Però bueno, New York, vale.
2: New York.
1: No vull dir que no m'ha agradat New York, perquè va tocar en diumenge, crec.
3: Soy New York.
2: Lo de New York va ser una altra cosa.
1: Lo de New York va ser una altra cosa, però aquesta gent, fue un concert, además que també eren tropocientos, sí, de damunt, eren, sí, sí, bastants.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I sonava que te cagues, no, va ser, sí, un concertar-lo.
0: Sí, no, jo, a més és això que... A veure, que a l'any 97...
1: Molta corda...
0: Sí, aquest tipus de música no era tan comú.
1: No, a més que baixava la revolució. Sí, era algo molt... No sé.
0: No era tan comú l'any 97 com ha estat després.
2: Però era més música d'un crooner que no d'un grup.
1: Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Bueno, molt melancòlica, un rotllo...
0: Sí, molt elegant.
1: Sí, sí, és elegant, és elegant. Jo he dit, aquests tres grups possiblement siguin lo més elegant que posem a
2: fons. Bueno, jo... afegiria l'Anchop.
1: Bueno, l'Anchop, sí.
2: Perquè és veritat que la gent temporada és molt alegre, però l'Anchop també s'assembla en aquest rotllo. Normalment, sí, tenen un palo trist i melancòlic com Tinder Sticks.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, Curtains és, jo crec, un dels discos que si no ho escoltat mai, sí, heu d'escoltar.
2: Sí, és d'escoltar obligatori.
0: Sí, és un disco de referència de Tinder Sticks. I era veure el que deia en Pedro, jo també aquest disco el vaig escoltar en profunditat.
2: Sí.
0: Va ser probablement un dels discos que... d'aquest any, bé, n'hi va haver d'altres també, d'aquest que hem escoltat avui, però aquest va ser un document que va donar voltes,
1: sí,
0: que m'hi va aquest disco.
1: També té un rotllo cinematogràfic, té com, sí, un rotllo, sí, de, sí, sí, sí, sa banda sonora,
0: sí,
1: és un rotllo molt xulo, molt xulo.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: No, és un distarre, si s'ha de sentir. Però bueno, un pic en la vida, perds aquest 50 minuts o durar, sí, el disco.
0: I a més és això que té, o sigui, la veu de Stuart Staples aquest, tot d'una te cautiva, una veu que dius, hòstia...
1: Té una veu molt profunda, però molt càlida també, té un rotllo, a més, així com canta.
0: Sí, és una veu que tot d'una t'enganxa i te cautiva, és una veu molt...
2: I després els arreglos que tenen de corda.
1: Sí,
2: és una passada.
0: Sí.
1: Bueno, vinga, anem a disfrutar d'aquesta cançó que se diu Let's Pretend, un disco Curtains de Tinder Sticks.

0: Let's Pretend de Tinder Stick. Si no vos ha cautivat aquest tema i la veu de Néstor Staple, és que no teniu sang.
1: No, no. Te pots escoltar això, poques coses poden dir. Sí, sí, sí.
2: Fa per això després passa. Sí. Demà tots escoltar aquest disco. Sí. Sí. Està a Spotify.
0: Això és. Són 9 hores que vos posarem pel pròxim programa. Vos farem escoltar aquest Curtains de Tinder Sticks. I... perquè un disco en sèrie que va molt de pena. Sí. Molt de pena. Bé, ja anirem a uns vells coneguts.
2: Anem a la lluna.
0: Que jo, sí. crec que són de Mallorca, que tenen, ja tenen una cama de Mallorca.
2: Amb tot ja m'he de dir
1: que anem a Mallorca. Igual que algú té qualque fill
0: sí,
1: i tot,
0: jo crec que
1: per
0: sí.
1: Mallorca.
0: Jo crec que sí.
1: Fiu sí, que t'he dit.
0: Sí, sí. Estem xerrant de Luna.
1: I d'en Dean Warham.
0: I d'en Dean Warham. Que era, sí, que era un pitxa brava.
1: Sí. Un gigoló.
0: Un gigoló, un gigoló, un gigoló. Sí, que soy de Nova York i anava així ben pentinat. Sí. I...
2: que guapo soy.
0: Sí, sí. Molt, un tio molt guapo. I... sí, la meva té qualque fill per Mallorca.
1: No t'estranyi.
0: Bueno, pues Luna també l'any 97 va entrar un molt bon disco, que era un Pub Tent. Que també van venir a presentar aquí a Mallorca.
1: Sí, és vera.
2: Han tocat més a Mallorca que a Nova York.
0: Sí, ja crec que sí. Bueno, és que de fet, vaig veure no fa molt que vi, que Luna van fer un concert a New York i de que feia no sé quants d'anys que no tocava a New York. Vull dir, i ells són d'allà, vull dir...
2: I de repit ja van venir aquí, no? Va ser llipollensa.
0: Sí, fa una sèrie d'anys.
1: Que no va venir molta gent.
0: No. Bueno, per Luna van treure aquest Pub Tent, que és un disco també que està molt bé, és un disco molt, molt bo, i també és un disco que introdueix coses diferents a lo que era sí. Luna. Introdueixen també trompetes, que no en Pedro allà, no?
2: Sí,
0: jo...
2: ja
1: Mr. Trompet. Trompet.
2: Sí, trompeti.
0: Li hem de canviar un nom en Pedro.
1: Sí.
2: Pedro Trompeti.
0: No, ja em pensé un nom. introdueix altres
1: instruments.
0: Sí, instruments que no fins ara no havien empleat. Luna també és un poc un disco també cama de madures de Luna.
1: Sí, sí. Disco... bueno, ells venen sobretot en Dean, ve de Galaxy 500, sí. Que a més de ser una banda és un model de cotxe.
0: Sí. Sí.
1: I després de separar-se.
0: Sí, també va mal rotllo, va mal rotllo.
1: Sí, va mal rotllo normal. Segur que va ficar allà on no tocava les coses. Sí, i bueno, sí. Era igual.
2: Van sortir guanyant tot.
1: És que jo després, quan vaig veure Damon i Naomi, ho vaig entendre tot. Sí. Vaig dir, ara entenc perquè Galaxy 500 s'han separat. Perquè estava claríssim.
0: En Dean Warham va fer de...
1: en Dean Warham se va ficar allà on no demanaven. Clar. Però bueno, és igual.
0: Està bé.
1: Ja,
0: ho deixarem així com està.
1: I després, bueno, que sempre han tingut una influència molt bèstia de la Velvet Underground, que és inevitable, és una referència que...
0: l'han tingut sempre.
1: Sí. I una altra curiositat de Luna, que no... bueno, hi ha bandes a lo millor que si dius això pot ser algo que dir, coño, pues no mos agrada, no? Però ells, jo crec que han sabut fer molt bé sempre les versions.
0: Sí.
1: És un grup que s'adapta molt bé a la versió i se la dona al terreno. Sí, i ho fan molt bé.
0: Sí, que de fet, van, no sé quin programa que ho van dir, aquell mini de peco van treure que feien...
2: Riding to the Sun.
0: Riding to the Sun del Velvet.
1: Però no té res a veure, tampoc.
0: That's what you always say.
1: Sí.
2: Indian Summer.
1: És conuda. Jo sempre que venien...
0: Ah, no sé de què programa que van dir, va sortir...
2: Crec que
0: serà
2: la versió de Dream
0: Syndicate. Sí. Però, no, i, sí, però és una banda que sempre ha fet molt bones... Switch Out of Mind.
1: Switch Out of
2: Mind. Ah, de Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and Clyde. Sí,
1: sí. Moltes, i no t'he redis que hi ha una de The Cure.
2: Sí,
1: Fire in Cairo.
0: Sí, exacte, sí.
1: I després hi ha una altra, hi ha la de... Car Wash Hair.
2: Ah, sí. També. Per això van enxerrar, perquè van enxerrar aquest en un programa de Mercury.
0: Perquè el guitarrista en Grasshopper Hopper havia tocat en Luna.
1: Ah, bon.
0: D'aquí va sortir el Duquet Mini LP, que el guitarrista... sí,
1: bueno, són una bona banda de covers, ho fan...
0: Sí, sí.
1: Les borden, les fan molt bé.
2: I... també s'han fet cançons.
1: Eh? Sí, home, aquesta cançó i aquest disc sona molt el món Luna, va, és que Luna també és d'aquestes bandes que tenen el seu sello, perquè en Dean Warham també té una bona veu, a més d'altres atributs.
0: Millor, millor cantant que Galaxy 500.
1: Ai, pensava que dir una cosa, dic, tu no ho saps. Res.
0: Ah, no. Dic que, jo, per exemple, en Dean Warham, quan cantava Galaxy 500, és que no el suport.
1: Bueno, perquè no igual vela massa.
0: No, hòstia, no me parla nerviós. En canvi, a Luna, ja vau escoltar el primer disco d'una idea, hòstia.
1: Modula més.
0: No, però no pareixia ni el mateix
2: persona. De totes maneres, també t'ho diré, hi ha molta gent que no el pot suportar, ni a Luna, quan canta. Per no, perquè té un cantatge de desafina.
0: Sí, bueno, però
1: és que... I acopla.
0: Sí, a Galaxy 500 era una cosa bastant, no sé, molt exagerada, no? La seva veu. Jo no... m'agrada la música de Galaxy 500, però no la veu. La veu d'ell me parla com un ibió. No és una veu que... I en canvi després en Luna sí que m'agrada, que és un... Ja m'agrada la veu que té en Dean Warham.
2: Hola.
1: Hola.
2: Ara ja té piles.
1: Ara ha tornat gran de cop.
2: Però t'havia perdut les piles i d'on mi fa una estona no m'hi he donat ni compte, tu.
1: Anem a escoltar aquesta cançó del disc Pap Ten de Luna que se diu Tracy, I Love You.

0: pues Tracy I Love You de Pap, de Luna, d'aquest disco Pap Ten de l'any 97, que van venir a presentar també aquí a Mallorca, ja ho recordàvem, que un baixista és
1: Justin Harwood. Un pan més esparrussa un per
0: fer de mai.
2: I viu un armari empotrat.
0: I va haver un mal entès i va dir, perdó, vol que te sotgi...
1: Hem d'anar lenta quan xerren un bon idioma que no es deu.
0: Vol que te sotgi baix.
1: I... Sí. No, te dic que...
2: Te lo pongo a medida.
0: Sí.
1: On deu. I, bueno, molt bona banda. La veritat és que hem pogut disfrutar d'aquesta banda molt d'anys perquè... Van venir a tocar molt.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: I ara escoltarem una banda que no va tocar mai a Mallorca.
0: A Mallorca, no.
1: Que se diuen The American Analog Set.
0: Que són americans.
1: Són sí, han de ser discutidors. D'on cunyos són aquests? Sí.
2: De Texas.
0: Eh? Són de Texas. Ja en Joan mos dirà què és el que hi ha a Texas.
1: Minimalisme absolut.
0: Joan, què hi ha a Texas, mam?
2: En Texas són les vaques i no sé, no me'n recordo mai com se llegeix.
0: A veure, bueno. Qui s'ha de venir preparat, aquest programa, Joan. No pots venir aquí, saps?
2: Això ja no vull que m'ho conegui.
0: Tu que ets de Texas, sí.
1: D'American Analog Set, jo crec que tu pots xerrar una mica, que ets un més fan de tot.
2: Sí, és un grup que m'agrada molt, però això és un segon disc que van treure, From Our Living... Com és? From Our...
1: Through the 90s.
2: No, From Our Living Room to Yours.
0: No l'he preparat, en Joan.
2: No l'he preparat. Això que vull dir que és Through the 90s,
1: sí.
2: És perquè aquesta cançó la ja obri aquest disco, From Our Living to Yours, però és la versió original dura 9 minuts.
1: Ah,
2: i quan el programa ja se feia molt llarg vaig triar aquesta cançó, la versió single digent que van gravar, o la van notar
1: la ràdio edit,
2: sí. Que dura 3 minuts i està un recopilatori que sigui Through the 90s, que és un recopilatori brutal, són singles i cares bé coses així, és una passada, però bueno. Jo estic tot el que toquen aquests lots, doncs m'ho pareix fantàstic.
0: També t'ho has vist en directe, no?
2: Sí, t'ho has vist en directe i és una cosa curiosa.
1: Jo he escoltat diversos discos d'ells, el que passa que me passa també una mica com Stereolab, que no m'han arribat a enganxar mai tant. Ara, sí que tenen temes que diu, joder, tio, va... Ara, per exemple, aquesta cançó que escoltarem és una d'elles, Magnificent 70s, crec que és una cançó que te fa enganxar a la banda. El que passa que sí que és una banda, bueno, pues una miqueta...
2: Hombre, són peculiars, eh? Sí. És una banda peculiar, després tenen un directe que toquen molt bé, me'n recordo que el baixista tocava d'esquenes a la gent, segur que no li agradava això d'estar...
1: Bueno, això també ho feia Morrison.
2: Sí, i tenien un percussionista, no sé qui t'ha dit, que tocava el vibràfon, tocava les maracas, que era molt graciós. No sé, és una banda peculiar. Tenen un cantant alt i bé, amb una veu...
1: Jo pensava que anava a dir un percussionista sense braços i dic...
0: Tendria molt de mèrit.
1: Por aquí no paso.
0: Tendria mèrit.
2: Era rotllo...
0: Jo soy percussionista, no tengo brazos. ¿Cómo te lo comes?
2: Con la boca.
1: Está jodido el tema.
2: I doncs sí. És una banda peculiar. I tenen un número que és... Estiu títol del disco, ho diu tot. From Our Living Room to Yours. És un número que és molt recoïda, molt intimista. És... Si no t'agrada aquest rotllo...
0: Escolta activa, també.
2: Sí, però superactiva. Superactiva. I les cançons després les escoltes i són molt agradables, molt amables, tenen cançons molt afrodisses, però jo m'apareix un grup que...
1: Sí, és una banda que toca molt... Així, amb un... Com molt... No fluixa.
2: Sí, perquè està gravat d'una manera... Sí, exacte. I no hi ha res que destaci. Les guitarres estan fluixades, la veu està fluixada, tot està sonant fluixat allà, però és com que toquen de mallat.
1: Sí, exacte, això.
2: Se fa peculiar, però quan t'hi entres dins el seu rotllo, jo me flipen, és un grup que m'encanta.
1: Bueno, anem a escoltar aquesta cançó de The American Analog Set, que se diu Magnificent 70s.

0: American Analog Set. Molt bon tema, molt bon tema. Aquest Magnificent 70s, d'escoltativa. No, no pot fer dissabte i escolta American Analog Set, per exemple. Ah, sí.
1: Quan ja te les coneixes, els tens.
0: No lo sé. Bueno, ja anem amb una sabatada que sí. Va suposar una sabatada l'any 97.
2: Canviant de rotllo, any 97. Que, aquest any vàrem veure molt bé nosaltres a Benicàssim, no?
0: Sí. Sí, és que tenim... xerrando...
1: No, molt guai va ser l'any 98 per mi, Josep.
2: No, 97.
0: No, 98. Va presentar en aquest disco.
2: Sí, que era en un escenari que...
0: Sí, vam tenir l'oportunitat de veure molt guai com van presentar l'any 98 a Benicàssim aquest disco, que era el seu primer disco, Young Team. Probablement no és el disco més conegut d'aquest any, però ja va ser una de les sabatades de l'any.
2: Bueno, va
0: I
2: ser...
0: I un dels descobriments...
2: Però de... no només per nosaltres, jo crec que per tota la premsa musical.
0: Sí, perquè va ser un primer disco que va impactar bastant.
1: Este possiblement sigui el seu millor disco.
0: Sí, bueno...
1: Fa mal dir,
0: però... Sí, fa mal dir, perquè després també han fet altres registres, també molt guai, però... Però sí que va suposar una aparició...
1: Una fotada damunt la taula, començar així.
0: Exacte, sí. Va ser una aparició brutal de molt guai aquest primer disco Young Team, que nosaltres vam tenir l'oportunitat de veure l'any 98, Benicàssim, que va ser un concertar que van quedar amb la boca oberta.
1: Sí.
0: I a partir, és molt que quan va acabar el concert vam anar a veure si pillàvem un disco.
1: Aquest. Sí.
0: Perquè mos va impactar molt d'aquest directe.
1: Tenc un record d'una lota, dues lotes que estaven per dur una altra segudes en terra, que se tapaven les orelles, perquè el volumen i la pressió sonora d'un concert de molt guai és per pot ser tard.
2: En un festival aquí de Barcelona, no me'n recordo com se deia.
0: Primavera.
2: A quin?
1: Primavera.
2: No, Primavera no. Va ser un a una sala tancada que tocava
0: més. Sobre de Celeste, lo que es la Ram Matata.
2: Tocava més gent.
0: Tocava White Stripes
2: i tal, que jo vaig anar a veure els
0: dos. Sí, jo també vaig anar a
2: veure. Em van treure un parell, cubats, que estaven davant.
0: Sí.
2: Claro, què passa? Que és que aquesta gent, si no els has vist mai, o els has vist, però els has vist en un espai obert i te fiques davant sense taps.
1: Sí, això com bé pot ser.
2: Sí,
1: de fet, jo vaig llegir el segon que veia
2: una hòstia que te dobleguen.
1: Sí, hi ha concerts i regalaven taps.
0: I jo me'n recordo també aquell primer gran sang que va ser el darrer any que vam fer el Pablo Espanyol, que ell venien taps també. Hi havia el seu merchandising, hi havia camisetes, hi havia sudaders, hi havia gorres, tal, igual, hi havia taps.
1: Encara m'ho fan negoci.
2: I tu te'n rius, Dius, un concert de poner tapones. Sí, tu no t'ho posis.
0: No. Molt guai una banda, jo, amb Daniel Sajuno i Michael Valentine, que tenen dotats, perquè si no...
2: Tenen aquesta dinàmica tan extrema, que passes d'un silenci xolo pràcticament a una explosió i capes de guitarra i volumen a tope i...
0: I jo me'n recordo també d'aquest concert d'una cosa molt curiosa, que hi havia, una part de l'escenari, tocaven una carpa, i l'escenari tampoc no era molt gros. I a una part de l'escenari hi havia en Bobby Gillespie
2: de
0: Primal Scream, que ho passava bomba. Perquè els mira, clar, són les coses que
2: se coneixien,
0: i el tio estava allà, jo el mirava i deia que aquest tio s'ho estava passant bomba, però bomba, el tio s'esconava darrere, però de la boca de li feia gràcia, perquè eren molt joves en aquell, clar, el primer disco veure l'Otet fent el que feia i el tio s'ho va passar bomba, però bomba s'ho passava. I nosaltres també, jo un dels concerts que m'ha impactat aquest de Montgoy, va ser una cosa espectacular.
2: Idò, ara que ve l'estiu, hem seleccionat aquesta cançó per vosaltres d'aquest disc de Montgoy que se diu Young Team. Bueno, realment se diu Montgoy Young Team, però conegut per Young Team. I la cançó se diu Summer.

0: aquest Summer de Mogwai, de Young Team, primer disco d'ells, d'aquestes coses, els Logos, i que va, el que hem dit, va suposar una sabatada, però vamos, en tota regla.
1: I bueno, en aquest disco hi ha dos himnes. Sí. Lo de Light Hero,
0: Light Hero.
1: I Mogwai Fear Satan, sí, que són...
0: Que de fet encara els toquen en directe.
1: Sí, però ja són dues cançons, jo les demanen.
0: Sí. Vull dir, vaig veure no fa molt un cel disc de Mogwai, d'enguany de fa poc, i encara el toquen. Que en fan una, fan l'altra, però...
1: Sí, normalment totes dues no, sí, però a cop una fan.
0: Encara les fan, vull dir que, mira, fins on ha arribat...
1: Mogwai Fear Satan, aquestes són primers 16 minuts.
0: 16 minuts, clar, són 16 minuts. I Light Hero també són 12 o 13 minuts.
1: Però això no és en polars, però ja s'han posat una d'aquestes dues.
0: Un altre dia les posarem, però... Vull dir, farem un especial de Mogwai, que no ho he fet.
1: Posem quatre cançons.
2: Quatre cançons ja està.
1: Mogwai Fear Satan, Christmas Estet...
0: Sí. I amb Jim Morrison and Dead.
1: Ja
0: està. Bé, hi ha un altre disco que sí, que va... Bueno, aquest de Mogwai va tenir molta repercussió, per això que m'han dit, per la novetat, per la sabatada que van pegar, per aquest que escolta la mare, que és The Spiritual Eyes, sí que va ser un disco que va tenir... aclamació popular, diguem.
2: Sí, jo crec que aquest d'Espiritualitz, que també se van veure venir quasi.
0: Sí, és una locura aquest disco.
2: Jo crec que aquest disco està entre els tres primers en moltes llistes més mainstream, possible.
0: Sí.
2: Que no té res de mainstream.
0: No.
2: Perquè
0: no.
2: És un disco... De pinyol vermell.
0: Sí.
1: És un disco que val molt la pena veure la presentació. No l'he vist mai en vinil, però sí, l'edició de...
0: Bé, l'original no l'han reeditat en aquest vinil, però...
1: La versió de CD era massa, perquè era una xatxa de medicaments i t'entrava com si fos una pastilla.
0: Sí, una pastilla.
1: Això, el paper de pata aquest típic de les pastilles, i el que és l'informació i la lletra estava en un prospecte de metge.
0: Sí, com un prospecte
1: de metge. De metge,
2: en Jason Pierce, que és, bueno, al final... Spiritualize és ell, és Jason Pierce. Venia antes de Spiderman 3, i bueno, ja té una personalitat bastant
1: de pastilles
2: i altres herbes. Sí, tot el que envoltava en aquest grup era moltes drogues i molt de cachondeo de què, no, però no
0: molta psicodèlia,
2: no rotllo jovial, sinó rotllo hard, o sigui, que eren unes besties.
1: Jo crec que aquesta música seva està molt influenciada per les drogues.
2: Sí, no, és una locura.
1: Tenien un disc que Take Drugs to Make Music to Take Drugs.
0: Experiment 3. De fet, bé, la música Experiment 3 també era això, estava molt influenciat per psicotròpics i viatges varis. No? I aquest Spiritual Eyes, pues, també és un disco que és un viatge, aquest disco de Ladies and Gentlemen.
2: I aquell directe que el graven en un Royal Albert Hall, que és impressionant, brutal, aquest disc.
0: Sí.
2: És aquest disc tocat allà en l'orquestra.
0: Sí.
2: És brutal. Sí. És una passada.
0: Sí, i aquest disc és un autèntic viatge. És veure que està influenciat per psicotràpics i tal i qual, però...
2: Va acabar malament, també. Bueno, perquè aquest tio també va enviar la banda a prendre por cul, la teclista, que la seva lota se va casar amb... Ho sabíeu? Amb el Richard Ashcroft. Se va casar en secret, i no ho sabia. També la va enviar a rodar, però que allò era un desastre.
0: També és un personatge. En Jason Spaceman és un...
2: Sí, ell també se posa com a sobrenom Jason Spaceman. O Jay Spaceman.
0: Jay Spaceman, sí. És un personatge, vull dir... I a més ja venia del bagatge anterior de Spaceman 3. I...
2: També, és que també... molt de músics i molt de regles, és una locura.
1: Aquest disco és un disco que van desgestar molt.
2: Però sí, també, és un disco, és un dos discos que van ratxar, i és un disco que s'ha d'escoltar, si no has escoltat mai Spiritual Eyes...
1: És una experiència.
0: Per el seu escoltador de principi i final.
2: Sí, heu de començar per aquest disco que se diu Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space.
1: Així és com comença el disco.
2: I així és com comença el disco.
0: Sí, perquè a més és un disco, és com un... és un tot aquest disco, vull dir, s'ha d'escoltar de principi a final.
1: Sí, com un... Jo crec que és un disco conceptual, no sé si les lletres, però està tot d'una tirada.
2: No sé, no sé fins a quin punt és conceptual, o sigui...
1: El que és cert és que està allà i tot el temps, és un continu.
2: Sí, que s'ha d'escoltar, que possiblement tingui un ordre, sí, però jo com a...
1: Com a temàtica no ho sé.
2: No, temàticament tampoc puc dir que no,
0: però musicalment sí que té aquest...
2: Musicalment sí, pot ser.
1: Està tot ofegat.
0: Sí,
2: té sentit.
0: Té aquest fil...
2: Que el final i el principi tenen, o sigui, està tot muntat així,
0: sí, però... No és un disco per
2: però les lletres, sí, el contingut de... No, jo no el veig.
0: No és un disco pensat per escoltar dos temes sueltos, però diguem. No. És un disco que la seu es posa-lo...
2: No, perquè a més se solapen les cançons moltes vegades.
0: Sí. La seu és un disco per posa-lo i escolta-lo de principi a final.
1: Escolta-t'hi-ho.
0: Sí, i escolta activa i si prou fallir, prou fumar, deixar de agafar riades.
1: No, a lo millor t'hi veureu prenent un Hello Kitty després de la primera escoltada.
0: No, escolta activa i si prou fumar d'aquest xicarro que fan riades, sí, pues, jo en un seu moment ho vaig fer.
1: Cada
0: i...
1: un a lo suyo.
0: No, ara vam riure, però ara contenim un cas que és veritat. Que jo en aquest disco, sí, és veritat que moltes vegades vaig escoltar fumant, el xicarro d'aquest que fan riades i s'escolta de manera diferent.
2: Home, no s'ha jodido.
0: No, perquè a més...
1: No ho entendiu.
0: No, perquè a més que el disco acompanyen això. Acompanyen això.
2: Coño, home, ja te
0: compres. Penseu que l'any 96 jo tenia 24 anys. Jo fumava porros. Com qualsevol nen jove d'aquesta
1: edat.
0: I te paren un disco així i dius, hòstia, que és un viatge, i pues l'escoltaré... Fumarem un xicarro aquest que fan riades i...
2: Tu ja te compres el disco i ja t'entreguen allà una catxeta que te dins com una pastilla gegant i dius, jo què conyo compro? O sigui...
1: Una d'estes al dia.
2: Claro, i el disco de vinil no sé quin format de vinil no n'he vist cap.
0: No, jo de l'època no. De l'època no. He vist que van reeditar fa una sèrie d'anys. I el disco és normal, vull dir, és no ni desplegable, ni tan sols desplegable, sinó que és disco normal, o que, això sí, és doble per la durada que té, però no té, així com ho cedeix, el que m'he explicat...
2: Era com una mega pasta.
0: Sí, i era molt espectacular, perquè per així com... bé, era un medicament. Sí. El vinil... L'original no ho sé, però la reedició que han fet, el que van fer fa una sèrie d'anys, era un disco normal, vull dir, no tenia cap... No tenia cap artifici així com un disco, com un CD i això.
2: Bueno, doncs pues anem a escoltar la penúltima cançó d'avui, que se diu All My Thoughts, de Ladies and Gentlemen Were Floating in Space, d'Spiritualize.

0: Jason Spaceman, que...
1: Sí, a tope. Perquè això és un disc que també s'ha d'escoltar sense, perquè si no, així té poc sentit. I ara anem a la darrera cançó, o darrer tema que hem seleccionat.
0: Un disc, Carlo.
1: D'una banda de Boise.
0: Idaho.
1: A Boise, hi ha molt de bascos.
0: Sí, és vera.
1: Ho sabies?
0: No, hi ha un casal i tot.
1: Sí.
0: Vaig llegir fa uns anys.
1: Vaig veure un documental de Boise.
0: Que deien que la colònia, o sigui, on hi ha més bascos, fora del País Basc, és a Boise. No, inclús hi havia un casal del País Basc a Boise. Sí.
1: I arquitectura així, rotllo...
0: Sí, sí, sí.
1: Enrico Taverna,
0: és
1: igual.
0: Sí, és total.
1: És raro. Sí. I jugaven a pelota basca, també.
0: No, és molt curiós. Jo vaig dir fa uns anys, això, jo... Va quedar...
1: Bueno, pues The Boise i Idaho són Bill to Spill, que és la banda que escoltarem ara.
0: Que van treure un discarro aquí l'any 97, que es diu Prepare From Now On.
1: Que també és un, diguem, un canvi a la seva carrera.
0: Total. Total, perquè l'anterior, el disc anterior que havia entrat...
2: era el primer... No, el segon.
0: Aquest és el tercer. There's Nothing Wrong With Love era un disco molt bàsic, un disco molt bàsic amb instrumentació molt bàsica,
2: senzillet,
0: pràcticament lo-fi, no? Sí.
2: Està molt guai, però també, però...
0: I després el següent que van treure, que Perfect From Now On, que és un canvi total, que no pren ni la mateixa banda,
2: un altre viatge, aquest disco també.
0: Un altre viatge, que també és un disco que s'ha de sentir sense...
1: En Doug Marsh té una veu també bastant...
0: Probablement un dels seus millors discos.
1: Inconfundible.
2: Jo és un millor disco de Bill to Spill.
0: Sí, probablement sí, per jo també...
2: I de fet, si hi ha de fer...
0: Un mica tenen disco en van, perquè per...
2: Però sí, aquest disco...
0: Aquest disco...
2: Per jo és especial.
0: Sí, aquest disco és... són paraules majors, vull dir... I a més, el que deien Pedro, el canvi que vàrem fer...
1: Sí, fan un canvi.
0: Del segon disco en aquest, és un canvi brutal.
1: Sí, el que xerraven de les estructures, també, més llargues, que són més llargues... Més complexes, possiblement.
2: Ho dic jo, no sé si va ser en Pedro... Ho dic jo, vàrem fer el programa de Bill to Spill, quan vàrem posar aquest disco, se va xerrar de que... Se va fer deliberadament cançons llargues per no entrar dins la ràdio fórmula, perquè ell no volia pegar un petardazo con Nirvana. Li passava pena d'això i va dir, veuràs tu... Sí, sí. Poso-lo per la ràdio en aquest disc. Quan són de 6 minuts, doncs no, tot sí que ho posarem.
0: No, sí, i a més és un disco... Jo també no fa molt de ball... El vaig escoltar, el vull escoltar millor de vegades, però no fa molt de ball d'anar a escoltar. I era un disco que sona actual, però totalment...
1: No, segueixen tocant, eh? Sí, bueno, sí, ell sí. Ha agafat un...
0: Però ha canviat molt de vegades de formació.
1: Dues lotes que toquen amb ell.
0: Ha canviat molt de formació, realment, només que d'ell. A Bill to Spill, d'un Doug Marsh.
2: Si l'any que ve...
0: Sí, veurement si fan una gira de 30 aniversari.
2: Sí, però l'any 2024 va fer el 30 aniversari de l'anterior i va fer la gira. Pues sí. De gest, ojalà fa, i el passa que duia més guitarristes.
0: Sí,
2: no? Tot sol.
0: Sí, perquè quan varen en disco no, però en directe, una vegada varen sortir de gira amb aquest Perfect From Now On, eren tres guitarres, perquè també el disco ho precisava, tres guitarres, amb dues guitarres que bueno, se podia defensar, però...
2: Que paja de coix,
0: Sí, quedava un poc coix i eren, en directe eren tres guitarres. Vull dir que és un disco... molta guitarra, molt dance, molt amb un canvi també que te deixen descol·locat. No, és molt bon disco. Aquest sí que és un disco també per recomanar, però vamos, oi, cluts. Se pot recomanar aquest disco.
2: És un disco especial. I per això està en un top de la temporada avui, que per allà va, és fantàstic.
0: Sí. Pues, acabem amb aquest tema, no?
1: Amb aquesta cançó, que se diu I Would Hurt a Fly. Crec que és un bon tema per acabar el programa d'avui.
0: Sí.
1: I mos veiem en 15 dies.
0: 15 dies.
2: Que tindrem un convidat
1: especial, que també és un amic nostre. Sí. I, bueno, suposo que serà divertit.
0: Sí. Amb aquest convidat sempre...
1: Sempre. Molt bé.
0: Pues...
1: Molt bé, en 15 dies.
0: En 15 dies, molt bé. Adéu.

0: get the count in. Where is it?
1: One.
0: There it is.